0: Com que els adults, perdona, ja acabo això, no, aquests digues. Adults som els principals responsables d'aquest procés d'aprenentatge, una forma de tenir cura i de garantir la seguretat és comprendre que el moment evolutiu de l'infant no sempre coincideix amb les meves necessitats. Mm-hmm. I clar, llavors, com que ho he d'acollir.
1: Mm-hmm. Pots posar algun exemple?
0: Sí.
1: Concret? De...
0: Sí, mira, ara em va molt bé una cosa amb aquesta idea, el que volia, havia una miqueta pensat per explicar, i és que, per exemple, davant d'aquestes dificultats, no?, que dèiem, no?, el nen té una reacció emocional amb la qual jo no hi comptava, d'acord? Llavors, jo com reacciono, d'acord? Jo també sóc persona, a vegades també se m'emporta l'emoció, per tant, no passa res, tampoc ens hem de castigar. Sí, el que passa és que està molt bé que ho portem a la reflexió, no? Però, sobretot, quan davant d'una reacció de l'infant, no desaprovem a l'infant, sinó que el que farem és que podem desaprovar la seva conducta concreta d'aquell moment. És a dir, és molt diferent dir-li a un infant, dir-li no clavis cops, que dir-li ets un nen molt dolent perquè m'estàs clavant cops. Sí. Clar, perquè llavors en aquest comentari el que estic fent és que estic desvaloritzant a l'infant, no? I llavors jo, com a adult, el que m'he de responsabilitzar de veure que darrere d'aquella resposta concreta el que hi ha és amagada una necessitat de que l'infant vol continuar jugant. I és a dir, jo tinc la responsabilitat d'entendre i d'acollir, no?, que no m'ho fa per tocar la pera, sinó que realment ho fa perquè no ho sap gestionar d'una altra manera.
1: Totalment. Abans has comentat que els adults també ens remou el fet d'haver de posar límits, no? Pot tenir alguna cosa a veure això en com ens han educat a nosaltres?
0: Home, segurament, no? Nosaltres, en definitiva, som fruit, no?, de la nostra història, ens marca moltíssim. I sobretot també, no?, quan tens aquestes reaccions emocionals que moltes vegades no passen per un filtre, justament responen a això, no?, a coses que tenim potser tancades en l'inconscient, en el subconscient, i que et fan que comportis d'una manera concreta, d'acord? I que a vegades ni tu mateixa saps per què ho has fet, perquè tu en el teu cap ja ho entens, però estàs flipant de que tu t'hagis comportat d'aquella manera. Però en tot cas, mai tampoc ens hem de culpabilitzar. És a dir, si entenem que un límit és una acció que estem posant amb tot l'amor del món, hem de tractar amb amor l'infant, però també a nosaltres mateixos, per veure que també a vegades podem tenir un mal dia i també nosaltres ens deixem frotar per l'emoció.
1: Totalment.
0: Molt bé. Per tant, abans d'això, no?, parlant amb això, no?, de que si els límits, per resumir, són que són necessaris, beneficiosos i que van més enllà de l'obediència i del comportament immediat dels infants. Mm-hmm. I llavors jo aquí me voldria fer un apunt també, perquè nosaltres ara aquí parlem d'infants, però en qualsevol tipus de relació és molt important que establim límits. Els límits tindran un altre marc, una altra naturalesa, però sobretot, no?, tinguem límits que els puguem establir i que els puguem mantenir, perquè el que això millora la convivència.
1: Mm-hmm.
0: I ara sí que anirem a l'aforisme.
1: A l'aforisme,
0: que ja aviso, és una mica random.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: És una paraula que no entès mai, aquesta paraula. Què vol dir random?
0: Random vol dir que, bueno, que sempre fins ara han estat com, bueno, saps, allò com de categoria, no?, de filòsofs i tal, i aquest no.
1: Ai,
0: tant.
1: Mare.
0: No tant, perquè és aquell que s'atribueix a Bruce Lee.
1: Hombre, bueno, perdona, a Bruce Lee, un tio molt profund,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, tant i tant.
1: Cuidado, però... que va guionitzar alguna pel·lícula, per exemple, una pel·lícula que es diu El Círculo de Hierro, guionitzada per Bruce Lee, que recomano, perquè té uns diàlegs extraordinaris.
0: Brutals. Home, aquest aforisme...
1: Brutals.
0: L'he triat, justament, perquè és el Be Water, My Friend, aquest famós, no? I que llavors, justament, ara que estem parlant de límits, com és que parlo, no?, d'això, que no justament l'aigua, doncs, convida a l'adaptabilitat i a la fluïdesa. I llavors, la meva reflexió és que, si de la mateixa manera que l'aigua pot adaptar-se a qualsevol forma o a qualsevol circumstància, nosaltres també podem adaptar-nos a qualsevol límit que afavoreixi la convivència. I alhora també, com a adults, també podem ser aquest recipient, no?, per marcar, per mantenir i per acompanyar els límits. I de la mateixa manera també que l'aigua pot fluir suaument o alhora pot trencar amb molta força, els límits també tenen aquesta capacitat, no?, de que poden ser molt suaus quan s'apliquen i s'integren, com ara la pluja fina, o també poden ser molt potents, no?, perquè sense límits, com tu has ben dit molt bé, no podríem pas conviure. I fins aquí la secció d'avui.
1: Que bonic.
0: Sí?
1: Doncs fins aquí el Meló de l'Educació d'aquesta setmana.
0: Molt bé.
1: Moltíssimes gràcies,
0: a tu.
1: Esther.
0: Molt bé. Apa.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Esther, gràcies, Cristina. I a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. Ah, i no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix.
0: A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
3: Ara, propostes comercials, sensacionals.
4: Comercials sensacionals.
5: El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es, ara és el moment.
6: Ei, d'aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
7: D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor, que sigui arròs Montsià.
8: Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
9: Tanca els ulls.
10: Desitjar tenir parella el dia del solter?
11: Parella? Jo ja tinc a Shein. Shein és moda, complements, joietes, maquillatge, decoració... Perfecte per a tothom.
12: Entra a Shein.com o descarrega't la seva app i troba els millors descomptes. Val la pena intentar-ho. Val la pena comprar-ho.
13: Shein!

0: imaginació i ganes cap a la cultura popular.
1: I què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Canviem ara de registre.
6: De llegenda.
7: El Parc del Castell de Montesquiu es troba entre les comarques d'Osona i el Ripollès. Es caracteritza pel seu castell, un edifici senyorial que porta el nom del parc. Un altre indret, no tan conegut pels visitants, és l'ermita de Sant Moí, edificada al segle X, i on hi vivia Sant Moí, l'ermità que fabricava esclops i que és el protagonista de la llegenda. Sant Moí, l'ermità oblidat. Fa molts anys, al terme de Santa Maria de Besora, hi vivia, en la més profunda solitud, un personatge que dedicava tot el temps a l'oració i a fer treballs en fusta. El que més li agradava era fabricar esclops, que deixava a la vora d'un corriol perquè els agafessin els caminants que hi passaven. La Mònica López és guia del parc i actualment fa visites guiades al castell de Montesquiu. Tot i que avui li preguntarem per la nostra llegenda de Sant Moí, l'ermita oblidat. Benvinguda, Mònica.
8: Gràcies.
7: Mònica, aquesta llegenda ens transporta a un espai tranquil que inspira la meditació, a la contemplació, igual com feia el protagonista d'aquesta història, l'ermita. És una pràctica habitual a la zona, el fet de meditar, de contemplar la natura?
8: Sí, d'entre tots els camins i corriols que ens ofereix el territori, qualsevol espai pot ser tranquil i acollidor. El parc és un gran atractiu passejístic i turístic.
7: I de fet, que tota aquesta tranquil·litat i naturalesa i senzillesa la transmet la pròpia llegenda, una llegenda molt tranquil·la, on hi ha un home sense antagonistes. Creus que aquest silenci i tranquil·litat és el que se'ns vol transmetre de la història i el que de fet sentim quan passegem pel parc?
8: Doncs sí, com deia anteriorment, qualsevol racó pot ser màgic. De fet, voleu saber un dels meus racons preferits d'aquí al parc?
7: I tant!
8: Doncs mira, seria l'espai del darrere del castell. És un lloc molt inspirador per mi, on pots escoltar el cant dels ocells, amb vistes del Puigmal, i rodejat d'aquestes imponents cedres de l'Himàlaia, que van posar l'última família propietària del castell, el Joncadella. Per tant, és un lloc realment màgic, aquest espai d'aquí.
7: Ui, quines ganes que ens fas d'anar-hi, només de sentir-te com ho descrius, eh? Però realment va existir aquest ermità, Sant Moí?
8: Bé, una llegenda és una narració oral o escrita que pot tenir una part històrica, però també una part imaginària.
7: I clar, com que en diem Sant Moí, deduïm que el van fer sant, és cert, no?
8: En principi sembla ser que sí que el van fer sant, aquest senyor.
7: L'ermità no tenia eines i, per tant, ho feia tot amb les mans. Era sord i per aquest motiu es passava anys sense dir paraula. O potser va tornar-se'n per no parlar mai amb ningú. Sigui com sigui, el cert és que la gent que el coneixia l'apreciava molt. Diuen que quan va morir, tota la terra al voltant de l'ermita es va poblar de lliris blancs i olorosos. Uns pastors van veure l'ermita amarada d'una clarou celestial i en entrar-hi la trobaren buida. L'ermità havia estat portat al cel pels àngels. Aquesta llegenda ens porta a parlar d'una professió que és la fusteria i d'un objecte concret, que són els esclops, molt típics de la zona. Quina importància comercial tenien els esclops?
8: Bé, d'importància, o sigui, estratègia comercial, en principi no, però sí que era la fusta estava destinada a la producció d'esclops, havia de ser sobretot lleugera, impermeable i també resistent. I s'utilitzava en llocs humits o per treballar la terra o bé per caminar sobre la neu.
7: I ara que descrivies les característiques necessàries de la fusta, hi ha una fusta especial en aquesta zona, en aquest parc, o de millor qualitat que en altres llocs?
8: No especialment, però que al parc tenim uns boscos essencialment humits que permeten el desenvolupament de boscos caducifolis, propis de les terres centreeuropees. I tot caminant per aquests paratges trobem el pi, el roure, els vessants més assolellats i amb magnífiques fagedes a les bagues, amb bonics salts d'aigua amagats.
7: I un altre element, Mònica, d'aquesta llegenda són els lliris. Quin significat tenen?
8: Doncs bé, aquest lloc, com l'ermita de Sant Moí, diuen que quan va morir Sant Moí, tota la terra al voltant d'aquesta ermita es va poblar de lliris blancs i olorosos. Seria com un símbol de que encara hi havia el sant de Sant Moí per aquí, encara que ell físicament no hi fos.
7: Entenc, doncs, que és una flor característica d'aquesta zona, del parc del castell de Montesquiu.
8: Entre altres, sí.
7: El parc té un castell que dona nom al parc, però tenim altres llegendes al voltant del parc?
8: Tenim aquesta llegenda, precisament que és la que parla, que fa molt pocs dies vaig estar parlant amb una senyora del poble que em va explicar aquesta mateixa versió, però amb alguna cosa modificada. Realment és una versió que coincideix amb la que expliquem nosaltres normalment, que és aquest 1 d'agost... que se sent el crit d'aquesta senyora que cau del castell d'alguna finestra, doncs és una mica això, afegint algun altre element o component.
7: El parc és molt conegut pel castell, ara ho dèiem, que li dona nom al parc, però l'ermita on es localitza concretament la llegenda és un lloc més desconegut pels visitants. Pot ser que la llegenda pretengués donar-nos a conèixer aquest lloc tan especial i emblemàtic?
8: Bé, com tu dius, el parc, sí, el castell està apartat, és un lloc més remot, aquí l'ermita de Sant Moí. Hi ha un itinerari circular que ens porta des del propi castell fins a la petita ermita, que aquesta petita ermita és una construcció preromànica que deien que vivia aquest ermità. És una mica per conèixer un altre punt del parc, més remot, aproximat del castell.
7: I què se'n conserva d'aquesta ermita? Si anem a passejar al parc del castell de Montesquiu i arribem a aquesta ermita, què veurem i què ens transmetrà?
8: Aquesta ermita, doncs, el que veurem és aquesta construcció preromànica o d'un antic romànic, i realment trobem l'absis i una casa que està totalment... s'ha de restaurar aquesta casa, però l'entorn és fantàstic.
7: I entenc que també molts lliris hi deuen haver, no? Lliris blancs.
8: En èpoques dels lliris, exacte.
7: Mònica López, moltíssimes gràcies per haver-nos parat d'explicar una mica més d'aquesta llegenda, transmès aquesta passió pel parc que, sens dubte, tens. Passió i també contemplació, que és el que es pot fer quan s'hi passeja i ens endinsem en aquest lloc tan inspirador i de conte. Un veritable parc de llegenda, el parc del castell de Montesquiu. Has escoltat el podcast Parcs de

0: Ràdio Vila-sacra, senzillament. Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: I parlant d'emocions.
2: 24.
3: Vale.
4: La pregunta.
5: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
6: Sabies que aconseguir una plaça de funcionari és més fàcil amb el mètode adequat? A Adams et preparem per aconseguir l'estabilitat laboral que sempre has desitjat. Més de 63.000 alumnes hi han aconseguit el seu objectiu amb el nostre mètode. Ara et toca a tu. Milers de places t'estan esperant. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.

0: viatge en el temps.
1: Parlant de música, amb Marga Herbàs.
2: Sentir i escoltar no és ben bé el mateix. Sentir és percebre per mitjà dels sentits. Sentim algú que diu una cosa, o sentim una música que sona. Però implica atenció. Estem atents al que ens vol dir. Implica voluntat de percebre. Podem convidar algú a escoltar una peça o encoratjar-lo a escoltar-la, en imperatiu o en fórmules de cortesia semblants, dient «escolteu», «us convidem a escoltar» o «us aconsellem que escolteu». En canvi, les fórmules de convit amb escoltar no solen funcionar bé en futur o en passat, perquè no podem saber del cert que l'altre pararà atenció al que sonarà. Millor que en aquests casos fem servir sentir. Ara sentireu si la música encara ha de sonar i acabeu de sentir o heu sentit si ja ha sonat. Ja ho veieu. Si no sentiu bé algú, digueu-li «pots parlar més fort, que no et sento?». Si li diguéssiu «pots parlar més fort, que no t'escolto?», es pensaria que sou uns penques.
3: I parlant d'emocions,
4: 91. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Mareu bé l'orella.
1: Hola!
2: Què tal?
3: La ràdio de Vilassacra és...
4: És.
5: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
6: Veniu!
7: Són de confiança. Són d'aquí.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Guapo, bon dia. Veig que avui poses músiques molt d'allò. Com puguis, em poses una de John Cash, i a mi m'agrada molt. I poses més això.

0: Pelamax, les pelen en pelades.
1: Que bonics són nous anuncis que fan a televisió. Que boniques les músiques. Ai, l'airet, l'airet, l'airó.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Aquest poema està dedicat a un gran constipat i, si l'escoltem bé, trobarem algun remei per poder alliberar-nos d'ell.
7: Hola, soc la Lota vestida de Batícel. El poema que he escollit es diu Constipat i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè és el que te passa a l'hivern. Constipat, el meu nas està esverat, el coll em fa pessigolles i la tos m'ha replegat. La gola la tinc ben resposa, com si fos un fregall vell. El mocador a tota hora, mel i suc de llimona i un drap mullat al clatell. Quin constipat que tragino, el cap el noto bullent i la mare, que és molt sàvia, em porta un brou ben calent. Apa, t'abriga, no t'amoïnis, com tu hi ha una pila de gent.
6: Moltíssimes gràcies, Lota, per escollir aquest poema tan i tan curatiu. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.

0: Maroteca de la ràdio. Un refugi pel que ens agrada la ràdio, els que ens agrada que ens expliquin coses.
1: I xim-pum.
2: No sona. Ressò.
3: Escolteu una cosa, veniu a comprar. Apunteu a la capital de la ceràmica. Apunteu a la Bisbal d'Empordà. Apunteu, veniu a passar el dia, que us ho passareu de conya. Apunteu, l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
2: Que és un medi que no és el nostre habitual i per tant no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
1: La web amb informació en temps real per poder consultar els serveis de les platges, així com l'estat del mar, torna a estar activa des d'aquest dilluns i fins al 15 de setembre. Estar informat i seguir les indicacions de seguretat és primordial per evitar accidents.
2: No ens banyem mai en algun lloc que no estigui habilitat per banyar-se, no ens banyem mai si hi ha una senyalització de perill i atenem sobretot també a les banderes, recordem el groc, el vermell, el verd, que ens indiquen doncs, quin és el perill que podem trobar en l'aigua.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: On les cançons lliguen amb la història.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: ¿Dónde este radio Vila Sacra que se quite Sálvame y la madre que los parió? Te lo dice Belén Esteban y punto.
4: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, molta tranquil·litat avui a les comarques de Girona i, de fet, a hores d'ara, doncs un cel que està força serè a gairebé tota la demarcació i amb un palet de tramuntaneta que està bufant en alguns racons de l'Alt Empordà, que ha tornat a fer que la nit sigui d'insomni. En molts casos, malgrat aquest ventet, la temperatura no ha baixat dels 23 o 24 graus. De fet, estarem parlant ja que ràpidament aquesta temperatura pujarà i s'acabarà situant aquesta tarda al voltant dels 35 graus una altra vegada. En alguns indrets del Baix Empordà, del Pla de l'Estany, a la Plana Salvatana i també cap al Pla de Girona. Unes temperatures elevades que ajudaran que els núvols tornin a créixer al Pirineu i, de fet, com va passar ahir, tornarem a tenir alguna tempesta. Avui més local, però sobretot al Ripollès i a la Cerdanya acabarà havent-hi tamborinades. Arran de mar, molt més sol, amb algun nuvolet a darrera hora. N'estem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.
10: I parlant d'emocions.
11: 50.
10: Exacte.
12: Em pinxo li va dient en Panxo, vols que et punxi amb un punxó? I en Panxo li va dient en Pinxo, punxa'm però la panxa no.
13: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
14: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
15: Si teniu a casa un gat i un gos, aquest poema és per vosaltres. I si no en teniu, també, perquè és un poema molt divertit.
16: El poema que he escollit es diu Gat i gos i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè tinc un gat i un gos. Gat i gos. Era un gatet esquifit, desnerit, escarrancit, arraullit, vora el foc es petegava. Foc de trons mal estallats, retorçats, apilotats, enfumats sota l'olla que besava. No gaire lluny, deia el gos, pel cendrós i malmirós, neguitós, per la teca que es petegava. L'un de l'altre no es fiava i es miraven de reull, tot aguantar-se la gana mentre l'olla vull que vull.
15: Moltíssimes gràcies per recitar aquesta poesia, Lola. Et felicitem per tenir un gat i un gos i per llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
16: Adeu, Embaladits.
17: No!

Els propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos han de complir amb les obligacions següents. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió. Cal recordar que els gossos, que són encreuaments d'exemplars de raça potencialment perillosa, també són considerats d'aquest tipus i se'ls aplica la mateixa normativa. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents a fi d'evitar que els animals puguin sortir i cometin danys a tercers. Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal. Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus. Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona i està prohibit fer-los criar, llevat que s'inscriguin les instal·lacions al registre de nuclis zoològics com a centre de cria.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Quan moltes veus es converteixen en una sola, es converteix en una experiència irrepetible. Més a prop teu, més lluny amb tu.
3: L'agafo cada dia el tren. Aleshores, agafant dues línies de tren, una que és, diguéssim, la de Massanet, que vaig fins a Sants, i a Sants canvio, que agafo la de l'interior, doncs sempre hi ha incidències, i avui la manca d'informació i els retards que porta Rodalies, i sempre, doncs, tard. O sigui, tenia que arribar a 9:45 i hem arribat ara.

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: I parlant d'emocions...
2: 55.
1: Exacte.

0: Moltes persones recorren a préstecs per pagar les seves vacances d'estiu. Segons les agències, els viatges finançats a crèdit han crescut vora d'un 10% respecte a l'any passat. Els interessos oscil·len entre un 5 i un 15%.
1: Cada vegada són més les persones que demanen un préstec per marxar uns dies de vacances. Els motius principals són allargar més l'estada o fer un viatge més llunyà i exòtic. Des del portal de préstecs online Préstalo expliquen que el perfil que més sol·licita aquest producte són persones d'entre 35 i 50 anys. Daniel Riopa, director general a Espanya, ha explicat les quantitats que més es sol·licita.
2: El promedio general habrá sido unos 5.600, 5.800 euros de ticket promedio y por ahora en junio el ticket promedio ha sido de 4.000, 4.500.
1: Parlem d'uns diners que després de fer el viatge s'hauran de tornar i amb uns interessos que poden superar el 10%. Davant aquest fet, el secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Ángel Hermosilla, demana reflexionar sobre si les vacances són una prioritat per demanar diners. Són també declaracions d'aquesta casa.
3: Les vacances no són un motiu per demanar un préstec. Els motius per demanar préstec és buscar una aplicació que sigui necessària, un habitatge, fins i tot comprar un cotxe si no tens cotxe.
1: L'economista crida la cautela i a llegir bé la lletra petita dels préstecs que signen. Cada vegada són més les persones que demanen un préstec per marxar uns dies de vacances. Els motius principals són allargar més l'estada o fer un viatge més llunyà i exòtic. Daniel Riopa, director general a Espanya, ha explicat les quantitats que més es sol·licita.
2: El promedio general habrá sido unos 5.600, 5.800 euros de ticket promedio y por ahora en junio el ticket promedio ha sido de 4.000, 4.500.
1: Parlem d'uns diners que després de fer el viatge s'hauran de tornar i amb uns interessos que poden superar el 10%.
4: Y hay cerebros que no tienen solución. Y qué marrón, chin chin pom, porom pom pom.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos. Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
2: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
3: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
2: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
4: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
1: Places limitades. Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies.

0: sabies que...
1: Les formigues no tenen pulmons. El cos de les formigues està format per tres seccions principals: el cap,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els grans bancs es troben en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les hipoteques fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
2: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
1: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada setmana.

0: fet curiós és que les girafes tenen la mateixa quantitat de vèrtebres al coll que els humans, tot i que el coll d'una girafa pot arribar a fer fins a 2 metres de llarg. Tant els humans com les girafes tenim 7 vèrtebres al coll. No obstant això, les vèrtebres de les girafes tenen una longitud d'uns 25 centímetres cadascuna, mentre que les vèrtebres humanes tenen aproximadament uns 2,5 centímetres de longitud. Aquesta adaptació permet a les girafes arribar a aliments que es troben en les parts més altes dels arbres i així satisfer les seves necessitats alimentàries. A més, aquestes vèrtebres altes en el coll també poden proporcionar un avantatge en la defensa contra els depredadors.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

les ones de Ràdio Vila-sacra. Tot arriba com sensacions de casa. Entre muntanyes i camps s'expandeix, amb històries que l'ànima encén. A cada cançó i cada paraula, l'essència d'un poble es declara. Murmuris de tradició i cultura, que a l'aire troben la seva partitura. Ràdio Vila-sacra, far de llum, que ens il·lumina amb amor i gratitud, teixint llaços entre cors, en aquesta terra plena de calor. Sintonitzats en aquesta freqüència, units en una mateixa cadència, Ràdio Vila-sacra, eterna melodia, que en els nostres somnis encara perdura i ens genera alegria. Figueres, poema de Roger Buch.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
2: Si dius pizza, perfecte, però si afegeixes pazza...
3: Pizza pazza!
2: Ja tens pizza stop. Pizza Pazza. Pizzas, cuina italiana i mediterrània. Pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells. Avinguda Riells 47, l'Escala. 972-77-44-41. La pizzeria de les pizzas top i molt més.
4: No t'ho perdis.
5: Celebrem la cinquena edició de l'Empordà Music Festival. Dos dies de música en directe amb un cartell impressionant. Amb el retorn de la Gossa Sorda, el comiat de la Fúmiga, nova gira i disc de Nil Moliner, Joan Dausà i la Pegatina, de Tietz, Figaflaues, Ginestà i fins a 19 artistassos amb una zona de food trucks ampliada. Empordà Music Festival, 24 i 25 de juny.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Aquí saltem d'un tema a l'altre.

0: Salut i humor.
1: Actualitat, entrevistes, seccions de tot tipus i molt bon rotllo.
2: Parxo audiovisual de sensacions.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya requisen el 25% de totes les plantes de marihuana confiscades a Europa, una de cada quatre. És l'estimació que surt en contrastar les dades dels Mossos d'Esquadra del 2024 amb les xifres comunitàries del mateix any publicades per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. El conjunt de les dades confisquen la immensa majoria de totes les plantes de marihuana d'Europa, el 75%. Anem cap a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: L'estat espanyol es consolida com un gran punt operatiu a escala comunitària de les xarxes criminals dedicades al tràfic de cannabis. De fet, aquesta és la droga il·lícita més consumida pels europeus. Creix la inquietud sanitària per la proliferació de productes adulterats, derivats del cannabis, que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Pel que fa a la cocaïna, l'estat espanyol també lidera les confiscacions a la Unió Europea. Es requisen el 37% de totes les tones interceptades al continent. L'informe detecta una augment del consum de cocaïna, sobretot entre comunitats marginalitzades, i trenca així l'estigma que és només una droga de rics. Crit d'alarma també per l'augment del consum de drogues sintètiques a Europa. De fet, s'han disparat les confiscacions de metamfetamina a tot el continent. L'informe avisa que cada cop hi ha substàncies més potents en circulació, comercialitzades per unes xarxes criminals que també són cada cop més actives.
3: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón chin chin pom, por
4: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
5: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions...
0: 87.

0: Les galetes amb trossos de xocolata, o cookies, com les coneixem comúnment, és una de les galetes més populars del món i tenen el seu origen a la data del 1938. Van ser inventades per Ruth Wakefield, una dietista i chef que dirigia el Toll House Inn a Whitman, Massachusetts. La creació d'aquesta galeta icònica va ser en realitat un feliç accident. Ruth estava preparant la seva tradicional recepta de galetes de mantega quan es va adonar que s'havia quedat sense xocolata per enfornar. En lloc de buscar substitut, va decidir trossejar una barra de xocolata semidolça i afegir els trossos a la massa, esperant que es fonguessin i es distribuïssin uniformement. No obstant això, per a la seva sorpresa, els trossos de xocolata van mantenir la seva forma durant el fornejat, creant petites i delicioses expressions de xocolata amb cada mossada. La recepta de Ruth Wakefield es va popularitzar ràpidament, especialment després de que la publiqués al seu llibre de cuina Toll House Tried and True Recipes. La popularitat de les galetes va portar a un acord entre Ruth Wakefield i Nestlé. L'empresa va començar a incloure la recepta als seus embolcalls de xocolata i Ruth va rebre un subministrament vitalici de xocolata a Nestlé.
1: Al capçal del llit sempre has estat tancant les nits i encetant les matinades. La ràdio és el nostre tresor més

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Cada dia trobareu un munt d'activitats i propostes culturals a prop i per tota la família. Als museus, a les galeries d'art, als teatres, a les sales de cinema i de concerts. Si voleu estar al dia de totes les novetats culturals i no perdre-us res, seguiu les xarxes del Departament de Cultura. Informació, agenda, emocions i molt més. Amb la família, amics, sols o acompanyats, deixeu-vos emocionar amb la cultura i compartiu moments inoblidables. Generalitat de Catalunya.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Uni final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
3: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
4: Notaràs la diferència.

0: de l'experiència? L'experiència modifica el caràcter de les persones? Alguna experiència que li agradaria tenir i que mai ha tingut? Ens podria explicar alguna experiència agradable que sí hagi viscut?
1: Ostres, ara sí que m'ha fotut, tu.
2: Tenim el que d'altres no tenen.
3: Aprender a perdonar i perdonar-nos. Això forma part també de l'experiència, perdonar?
4: Tot, Xavi, tot el que fem és l'experiència. Diu que ser savi és això, realitzar les coses. Diu que som allò que experimentem. Allò del que tinc experiència. Som el que fem, Xavi.
3: Perdonar, per tant...
4: És una gran experiència, exactament. Pensa que un savi, que és el que arriba amb experiència a ser algú, mira, per més que li diguin, sap que només pot saber la veritat fent les coses, realitzant aquesta experiència, no? Diu que la saviesa depèn d'una experiència individual, tot el que nosaltres anem fent, i que no reclama l'aprovació dels altres. Ningú ens ha de dir si està ben fet o està mal fet, perquè és autoconvincent aquesta experiència i suficient. Mira, això pot ser una mica complicat, però anem a fer-ho senzillet i aquí en un poble de pagès. I mira, ja li podran anar dient a aquest senyor pagès, quan ha plogut, que sap que ell s'enfonda en un camp, doncs que per allà hi ha de passar. Ell per allà no hi passa perquè sap que es posarà de fang fins als genolls. Això és tenir experiència. És haver passat per una cosa que tu has viscut i que ningú t'ha de dir si allò està bé o malament, perquè saps tu mateix si allò t'ha fet bé o t'ha fet mal.
3: Sí, sí. Fixa't que si me'n vaig directament al Diccionari de la Llengua Catalana a buscar el significat d'experiència, allò de dir, a veure, experiència, quina paraula, tu, més xula, però què carai vol dir experiència? El Diccionari de la Llengua Catalana ens defineix experiència com conjunt de coneixements, de vivències, etc., que el subjecte assoleix sobre la realitat externa o sobre ell mateix. Com ho veus?
4: Bé, és una definició doncs una miqueta complexa, perquè s'entengui. Hem d'anar més, això que és senzill, no? O sigui, saviesa és això, és aquest viure, no? I, en fi, que el savi és aquest que sap que les coses canvien, i que li és natural, i sap que res dura sempre.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: El savi és aquest que se sap adaptar a cada moment, El savi diuen que és aquesta persona que no busca mai això que ara sembla que ha de ser tan important per nosaltres, l'originalitat, no? Diu que l'originalitat no li interessa en el més absolut. A ell el que li interessa és comprendre i aprendre des de qualsevol punt de vista. Això és ser savi.
3: Si miro també en el diccionari, ja que em parles de savi, i busco la paraula savi, el diccionari de la... el diccionari de la llengua catalana diu savi, individu d'un poble antic que en època històrica habita en el territori comprès entre el Tíber i el Nera. Cágate, lorito.
4: Bueno, no sé, seria una denominació d'origen de... Bé, però no defineix conceptualment el que avui estem dient, no? Aquesta manera de tenir aquesta experiència davant de la vida, no? O sigui, es diu també que el savi és qui sap adonar-se en cada moment de les coses, no? I que un té raó a la seva manera, que les raons, per exemple, no? Qui té raó, no? Diu que el savi depèn sempre del que ha vist, des de la seva perspectiva. I sap reconèixer que totes les posicions, les maneres de pensar, de veure les coses, en el seu inici estan en peu d'igualtat. O sigui que tothom té una manera, un punt, una perspectiva, i el savi això ho respectarà sempre.
3: Hi ha un altre llibre que també parla de l'experiència. Tècniques de l'experiència. Tècniques de l'experiència. Té tècniques l'experiència?
4: No, no té tècniques l'experiència. Justament no té tècniques l'experiència. Mira, avui, ara estem fent doncs una introducció del que seria aquest concepte, però després, doncs, crec que us agradarà molt, parlo de que els, per mi són els més savis, o han set els més savis de la Terra, que són els xinesos. Parlarem de Xina, i et donaràs compte com que ells no tenen mètodes per ser savis. Veuràs com ser savi és aquesta manera d'adaptar-te cada dia a el que la vida se posa davant, no? I, en fi, no és aquesta cosa de fer-te una pregunta, eh? Això és veritat, això és mentida, que nosaltres sempre ens fem. No, no, no, no. El savi és aquest que sap veure la vida i el món tal com és, Xavi, tal com és.
3: Doncs, segons aquest llibre, l'experiència és una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que suceden en la vida. La historia de esta palabra se alinea con el concepto de experimento. Experiencia, experiment.
4: Sí, sí, sí, sí, el savi es prepara per acollir tot això que vingui. És aquesta persona que està predisposada a aprendre la, de les coses, eh? O sigui que és l'experiència. Diuen que quan un està predisposat a aprendre, el que passa és que això et condueix a la serenitat. Diu que fins i tot hi ha una despreocupació del món, eh? I que sobretot hi ha una gran ausència d'agitació. Ser savi és molt, molt, molt, molt proper a viure tranquil. A viure tranquil.
3: Ser savi, viure tranquil. Carai. Carai, no sé si estem aquí construint una muralla davant d'un concepte, d'una realitat com és l'experiència, o si realment estem aclarint el que és l'experiència.
4: Et pregunten moltes vegades si tornessis a néixer el que t'agradaria ser. A mi m'ho han demanat més d'una vegada, no? I jo crec que si féssim aquesta pregunta, molta gent, doncs, alguns dirien que, doncs, per exemple, voldrien ser rics, no? T'asseguro, Xavi, ho dic amb la més total i absoluta convicció, que si jo tornés a néixer, voldria ser savi. Voldria ser savi.
3: Carai, em deixes al·lucinat.

Déu-n'hi-do, està claríssim, família, que cada tema que posem damunt de la taula al matí, en els que d'allò doncs, ens fa pensar. Res millor que parlar, doncs, per exemple, amb un psicòleg. Seria fantàstic, no? Amb un psicòleg de l'Institut Nacional d'Estadística seria superfantàstic. Si aquest psicòleg a sobre es diu Manel Verder, ja seria la requete panoche. Seria...

0: Molt bon dia, Manel.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Doncs mira, per aquí, disfrutant d'un cap de setmana i d'un dia magnífic d'una Cerdanya preciosa.
0: Tinc entès que vas directament cap a Puigcerdà.
1: Ja hi soc.
0: Ja hi ets.
1: Sí.
0: Què és l'experiència, Manel?
1: La seguretat, la tranquil·litat, no? Dic jo que només hauries de mirar una mica el que tenien, per exemple, les cultures més antigues, un consell d'ancians, que com diu alguna dita, per dir-ho així, es diu que el diablo sabe más por viejo que por diablo, no? Doncs és la seguretat de poder fer les coses per una experiència, mai millor dit, no? Per haver-les fet moltes vegades i saps què has de fer i què no has de fer.
0: A tothom li serveix per igual l'experiència?

0: es pot ser savi inexpert i per tant et pots equivocar, però també té el seu punt de confluència, no? Vull dir, la saviesa també és haver tingut un coneixement, diguem empíric, no? Vull dir, d'observació de les coses. I el savi, és el que diuen, el savi també s'equivoca, no? Vull dir, el fet de saber que ens ho pegues dues vegades amb la mateixa pedra, pues, també és saviesa.
1: Sí. No. L'experiència, haurien de frenar, des del teu punt de vista, la hipocresia, l'enveja i totes aquestes manies que tenim la raça humana, o aquí l'experiència això no ho pot evitar?
0: No. Aquí no hi ha res a fer. Si tot això servís per alguna cosa, només hi hauria hagut una guerra, no? Vull dir, jo, com pots veure, portem milers d'anys fent guerres i cada cop les fem més sofisticades. Vull dir que no... Els defectes de les persones no es curen amb l'experiència. No hi ha res a fer. Som així d'estúpids i no tenim solució. Vull dir, al contrari, si estudiem i aprenem alguna cosa i traiem més coneixements que ens interessen, és per fotre's d'hòsties com Déu mana. Millor, no? Dic jo. No sé què et sembla.
1: Per tant, no tenim remei.
0: No tenim remei. Som un desastre. Si tinguéssim remei no haguéssim fet ni la meitat de les coses que hem fet. I si aprenem alguna cosa, tot això és com matar-nos millor, com odiar-nos millor.
1: Manel,
0: què et sembla, no, tu? Digue'm.
1: Em deixes al·lucinat, però bé, t'ho haig d'agrair perquè d'alguna manera has aportat un punt nou en aquest programa d'avui, que el tema és l'experiència. T'ho agraeixo moltíssim. Vols afegir alguna cosa sobre l'experiència, Manel?
0: Sobre l'experiència, doncs sí, que l'experiència jo penso que és el que, bueno, com he dit, em sembla abans, és el que ens dona seguretat. Jo suposo que quan un puja, per exemple, en un avió, diu que es queda molt tranquil quan sap que aquell pilot té moltes hores de vol, no? Vull dir, que pot saber molt pilotar un pilot jove, però si té 10 hores de vol, que patirem? Doncs jo crec que sí, que és molt important. No sé, no voldria dir-te res més si no em vols preguntar res més.
1: Manel, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia i que gaudeixis de la Cerdanya.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any. Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
4: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
2: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
5: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
6: Més informació, 972 50 75 23.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: A vegades és millor no discutir el que és indiscutible.
4: Ara sí que m'ha quedat molt clar, eh?
5: És el millor moment.

0: Может, чика пика поедика кама толта и бакарика батанисис ольчикс пикс пелерикс кама толта и бакарикс.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.
9: Ràdio Vila-sacra es va crear el 1993. Sempre endavant. Des de 2019 al 2026, 7 anys consecutius de sensacions. On tens la teva ona avui? Ràdio Vila-sacra, la ona que segueix creixent.
10: Quan la realitat és trista i avorrida,
11: el millor és inventar-se una bona història.
12: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
13: Convertides en sensacions.
14: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
15: WhatsApp.
16: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys ja dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
17: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
2: Paraules de nen.
3: Saltem amb el teatre.
4: Impulsem els nostres escenaris.
5: Saltem amb el circ.
6: Impulsem les nostres carpes.
7: Saltem amb la poesia.
8: Impulsem les nostres lletres.
9: Impulsem la cultura.
10: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
11: Hola, bon dia. Soc la Júlia Badós de Turon. El llibre que us vull recomanar es diu La nenúfer i la matoll a Operació Llampec. L'autor es diu Santi Ananya i l'il·lustrador es diu Àlex Roca. El llibre va d'unes nenes germanes que són màgiques, que els hi toca cuidar la mascota de la classe, un hàmster, que es diu Llampec. L'han de cuidar tot el cap de setmana. Amb ell passen un munt d'aventures, com per exemple el dinosaure de la família es menja en Llampec i han de fer un munt de coses per ajudar a que en Llampec surti. Aquest llibre m'agrada molt pels dibuixos i per les lletres que ho expliquen. L'he triat perquè me l'he llegit i perquè em falta un llibre per tota la col·lecció. Tota la col·lecció és molt xula perquè explica les aventures de la família del Super 3. Gràcies per escoltar-me i per tot el temps que m'ha dedicat. Adeu!

0: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
3: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
4: Bona decisió. I ara l'altra bona decisió.
3: Quina?
4: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes. Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
5: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.

Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: Pugen els possibles casos de maltractament a persones grans a la Garrotxa durant el darrer any. Segons dades del Consorci d'Acció Social, han atès 26 persones, passant del 0,3 al 0,6%. Solen patir maltractament psicològic, físic, econòmic o d'abandonament. Des del Consell Comarcal de la Garrotxa han llançat una campanya per sensibilitzar en aquest àmbit. El Consorci de Benestar Social del Ripollès ha reforçat la campanya Donem-li la volta amb la participació dels alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll. La iniciativa vol visibilitzar les situacions de maltractament, sovint subtils i normalitzades, que poden patir les persones grans en el seu dia a dia i promoure actituds de respecte i bon tracte entre totes les generacions. Per segon any consecutiu, l'alumnat de segon d'ESO de Castelló d'Empúries ha esdevingut protagonista en la difusió de la història local amb la creació d'auques dedicades a la figura de Guillem Esquerrer. La iniciativa ha combinat recerca històrica, creativitat i patrimoni amb l'objectiu d'apropar els joves al passat del municipi i reforçar el seu vincle amb el Festival Terra de Trobadors. El projecte ha culminat amb un acte de reconeixement als treballs més destacats. L'aeroport de Girona ha tancat el mes de maig amb 220.379 passatgers, que suposa un 12,2% menys dels que hi havia el mateix mes l'any passat. Aquesta és la segona mensualitat consecutiva en què la terminal gironina registra una davallada en nombre d'usuaris. Premsa Ibèrica ha organitzat una taula rodona sobre el futur del peix blau que s'ha realitzat al Maram de l'Escala. El municipi és líder a Catalunya en la pesca d'encerclament, tant en volum de captures com en facturació, gràcies a l'autoregulació dels mateixos pescadors que ha permès mantenir en bona forma el calador. Banyoles bullirà d'activitat cultural aquest estiu. La ciutat acollirà un centenar de propostes entre festivals, cicles, visites guiades, activitats organitzades per museus de Banyoles i per la Biblioteca Municipal.
2: I parlant d'emocions.
3: 1. Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
4: Ràdio Vilasacra, 107.0.
2: I parlant d'emocions.
5: 52.
6: Oh my God!
7: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: s'ha obert el període d'inscripcions per participar en una nova edició de l'Empúria Tapes, la ruta gastronòmica que reunirà establiments de restauració de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
1: El restaurant l'únic que ha de fer doncs, és elaborar una tapa amb un preu de 3,50 euros, tapa més consumició. Ho fem també en temporada doncs, que ja ha passat la temporada més d'estiu i llavors els restaurants doncs, allarguen més la temporada. Per tant, animar-vos a tots a contestar el formulari i si algú no l'hagués rebut es pot posar en contacte amb les oficines de turisme que li enviarem.
0: Els bars i restaurants interessats ja poden formalitzar la seva participació en una iniciativa que tornarà a promocionar la gastronomia local i el comerç de proximitat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El celler de Can Roca i el restaurant Disfrutar denuncien als Mossos d'Esquadra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat les reserves. Girona, Núria Peraire.
2: El celler de Can Roca alerta les xarxes socials contra una web falsa que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament i el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
3: 8 o 9 les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, em van aparèixer 4, no?
2: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop més restaurants i hotels es troben amb ciberdelictes i que treballa conjuntament amb els Mossos en la prevenció.
4: Y hay cerebros que no tienen solución.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, IAPA.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Històries i protagonistes del nostre territori.
2: Sí.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Em vaig trucar i es vaig deixar, pues, treball. Es vaig deixar el treball de que perquè la societat, l'home, quan és maltratat, quan va a la justícia, buscant justícia, amb l'article 14 de la Constitució, el tracte és diferent que a la dona. A la dona se li dona tot el servei, tota l'atenció, que em sembla correcta, i a l'home no se li fa ni més mínim cas, al contrari. Es carreguen les tintes i no se li escolta ni se l'atén. Això està passant actualment a aquest país. Gràcies, Javi.
5: Deixa un missatge.
6: Radio Vila Sacra.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 13 d'octubre del 2023.
1: Masturbar-se o veure pornografia a la feina no és motiu suficient d'acomiadament. Així ho ha recollit una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Més detalls, Sergi Bassoles.
2: Pels magistrats del TCJ, l'acomiadament el 2020 d'un treballador que, segons l'empresa, s'hauria masturbat a la feina mentre es veia porno és improcedent.
3: És una sentència llaminera pels fets que s'imputen. Però més enllà d'això, no és gens estrany que el Tribunal Superior de Justícia hagi confirmat la sentència del jutjat social que declara que aquest acomiadament no estava ben fet i que per tant era improcedent.
2: I és que, com explica l'advocat laboralista del col·lectiu Ronda, Nacho Parra, tot i que l'empresa, a través del visionat de les càmeres de seguretat, va concloure que l'empleat realitzava aquestes praxis en horari de feina, pel tribunal no queda suficientment acreditat.
3: Acceptant efectes dialèctics, el que enraonen els pèrits, al final que el tribunal acaba resolent és si no tenim la certesa que això està succeint, perquè les càmeres no ens ho poden demostrar, i segons, si això a més no està tenint lloc en un espai privat on ningú pot veure i, per tant, on ningú es pot sentir vexat, agredit, no és suficientment causa aquesta sospita de que estigués fent això.
2: D'altra banda, els magistrats de l'Alt Tribunal Català afirmen que no s'ha pogut demostrar, com afirmava la companyia, que el treballador deixés de fer la seva feina o disminuís el seu rendiment.
4: Què en penses tu? Pensa.

aquesta és la història del poble més gran del món. Un poble de més de 7.000 milions de persones que es coneixen i s'ajuden. A Càritas treballem per un món així. I el teu suport és imprescindible per construir aquest poble més humà i proper. Siguem més poble. Càritascatalunya.cat. Càritas.

0: Silenzi. Nutrició amb Laura Crosas.
1: La coliflor. La coliflor és una verdura de la família de les crucíferes, d'aspecte rodó i color blanc, formada per moltes flors petites ben juntes. Tot i que la seva olor a la cuina a vegades podria espantar algú, el seu sabor dolç i neutre dona molt joc a la cuina. És un aliment força interessant per ser bàsicament aigua, un 90% del seu pes, i molt poc calòric. A més, aporta fibra que ajudarà a regular el trànsit intestinal i compostos rics en sofre que faciliten els processos depuratius del fetge. En cru, en destaca el seu contingut en vitamina C i vitamines del grup B, importants pel sistema immune i nerviós, però també el de potassi, fòsfor i calci, que ajudaran a mantenir la salut òssia. Per tant, cal que vigileu de no bullir-la massa estona per no perdre amb l'aigua de cocció aquestes vitamines i minerals. I tot i ser un aliment estrella, en alguns casos cal vigilar la seva ingesta, com en el de les persones que pateixen hipotiroidisme, que és millor que no n'abusin. Es pot coure al vapor, saltejar, estufar, bullir, fregir-ho al forn i pot ser l'ingredient principal del plat, una guarnició o formar part d'alguna altra recepta com la de l'arròs o la beixamel de coliflor. Avui aprendreu a fer risotto d'arròs de coliflor. Saltegeu dues cebes tallades petites amb oli d'oliva verge extra. Quan siguin dorades, afegiu bolet xitaque sencers i xampinyons a daus. Coure uns minuts i afegir altres verdures del gust, com pebrot o bleda. Saltegeu uns minuts més i afegiu les flors d'una coliflor ratllades amb un ratllador a la mida d'un gra d'arròs. Coure 5 minuts més i anar barrejant de tant en tant. Finalment, afegeix mitja tassa de llet o beguda d'arròs, sal o tamari al gust i pebre i deixa coure els últims minuts. Apaga el foc i afegeix llevat nutricional o parmesà i barreja-ho tot. Ja només us queda gaudir del plat. De ben segur que ja consumíeu coliflor. Però ara que en coneixeu els seus beneficis, afegiu-la a les cremes, les amanides, les hamburgueses o els arrossos, o atreviu-vos amb receptes més originals, com cuita al forn amb curri, amb bunyols o per fer una base de pizza.

0: la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
1: Què? On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.

Les nostres receptes ou natus encantaran els peluts i els felins perquè són boníssimes i a tu perquè tenim cura de tots els ingredients naturals, de proximitat i amb carns fresques. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que Ounat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Ounat, alimentació de veritat per a gossos i gats.

Senzilla, senzilla. Independent, independent. Sense ànim de lucre. Sense ànim de lucre. Cultural, cultural. Musical, musical. Diferent, diferent. Si vols sentir.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi d'economistes catalans demana polítiques per poder integrar del tot les segones generacions d'immigrants. Alerten que són més pobres que la població autòctona i continuen patint més atur. La seva situació és molt semblant a la dels seus pares. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
2: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
1: Els economistes proposen planificar els fluxos migratoris i agafen d'exemple les polítiques de països allunyats de la ultradreta, com el Canadà o Austràlia. A més, demana que la transmissió de la llengua catalana sigui un eix central de la política migratòria.
3: La xarxa de comunicació local. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Desconnecteu. Mantingueu-vos informats per fonts oficials.
5: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Tota comunitat necessita un cor.
1: Un cor? Per què?
0: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
1: I reforçar la identitat?
0: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
1: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
2: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer coneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
3: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edin.es.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
3: El cinema dijous a mitjanit.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Una tripulació amb astronautes catalanes participarà en la primera missió de dones científiques a l'Àrtic prevista per l'estiu del 2027. Es tracta de la tercera edició del programa de l'associació Hipàtia. Laura Hurtado.
1: Després de dues edicions al desert de Utah, les tripulants simularan durant dues setmanes una exploració marciana a l'arxipèlag àrtic canadenc. Esther Blay, comandant de la missió.
2: Una missió anàloga, bàsicament, és simular al màxim possible el que seria una missió espacial. En el nostre cas, una missió al planeta vermell, al planeta mar, en tots els seus àmbits, des de l'aïllament, fins a la comunicació, fins a l'alimentació o l'ús d'aigua.
1: La tripulació d'Hipàtia combinarà observacions de camp amb dades de radar per satèl·lit per estudiar el desglàs estacional i els moviments del terreny, així com l'envelliment celular.
3: Ai! Dentispray.
4: Denti què?
3: Dentispray.
5: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
6: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol.
2: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, ràdio, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.
4: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
5: Xumba, xumba, traca, traca.
6: Superfestassa.
7: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
8: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
6: Superfestassa.
9: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
10: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
11: Xumba, xumba, traca, traca.
12: Després del sopar, ball amb el grup Persons i, seguidament, Digi Cristal.
13: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
14: Més informació, 972 50 75 23.
15: Places limitades.
16: I parlant d'emocions.
17: 99.
18: A vegades busquem fora el que ens falta.

connecta mentre ets on vulguis estar. Deixa que flueixi la nostra sintonia i notaràs que el teu cos i la teva ment han entrat en una gran millora minut a minut, hora rere hora.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Bon Preu i Esclat us ofereix aquest espai.
2: Xica, tica i ballarica.
3: Tros de quan hi ha més un insult ben genuí en català que a tothom li sona més o menys. Què és el quòniam i per què és un insult? Quòniam en llatí volia dir per què. No has conegut mai algú que sempre vol tenir la raó i per evitar que la tinguis tu et xafa la conversa amb un perquè jo no sé què, perquè tu no sé quantos. En llatí aquest tipus de persones eren els quòniams, els perquès. Fins i tot algunes vegades en lloc de tros de quòniam es diu tros de cònia. El quòniam ha passat a cònia. I cònia és una paraula del tot inventada que no té cap mena de significat. Però almenys sona més catalana que quòniam.

0: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
1: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
0: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
1: Més info a codinucat.cat.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: Hem de treure el cap a Girona.
3: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
4: Només vull Miele.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: 100% Empordà.
7: Empúria Brava, quan passis per davant...
8: Mira, para!
7: Sí, atura't! Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
9: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
7: Uau! Restaurant

0: Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra, evidentment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola. Ha estat una sorpresa. I ens ho passarem bomba. De veritat. Bueno, doncs pues el primer de tot, que us he trobat a faltar, com penso que tothom, no? I ja està. És una abraçada molt forta.
4: M'he trobat a faltar molt. No t'ho pots imaginar. Tot va molt bé. Molt. Una abraçada també per vostè, perquè estic molt agraïda de sentir-los i la companyia que em fa. Un petó.
5: Molt de gust de tornar-te a retrobar, eh? Bueno.
4: Hola, que bé, quina il·lusió. Bueno, saludo a tothom, eh? A tothom. M'encanta que estiguem aquí. Que bé. Bueno, que ens veu molta companyia, eh? Aquí estamos, eh? Vull dir que ànim, eh? Ànim. Bueno.
2: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre.

0: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
1: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
2: Ara toca calma.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Atenció, aquesta iniciativa, una empresa d'Altafulla comercialitza una goma de cabell amb un dispositiu que pot enviar una alerta en cas de perill. L'aparell, pensat originalment per a dones, ha despertat l'interès d'una quinzena d'ajuntaments per distribuir-lo. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: És un sistema que pot enviar un SOS amb ubicació en temps real en menys de 10 segons, sense necessitat d'una app ni un registre. Tot i així, el missatge que envia el dispositiu no pot contactar amb el telèfon d'emergència 112. La proposta l'ha dissenyat l'empresa altafullenca Niu, dedicada al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades als ajuntaments. Una d'aquestes és la vinculada als punts Lila. Noemi Ferret és responsable de l'empresa.
5: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió sobretot això entre els ajuntaments propers, Altafulla, menys, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això a Lleida ha sigut el primer que ho he implementat, i estem en converses a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
4: Aquest nou dispositiu de Lliga Cues ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments, com ara la Pagueria, que va distribuir-ne durant la Festa Major de la ciutat, i l'Aplec del Cargol.
2: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Escolta.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Abans, cada emissora de televisió o de ràdio tenia la seva personalitat pròpia. La manera d'informar era diferent una de l'altra. Encara que diguessin la mateixa notícia, doncs la desenvolupaven d'una manera diferent. Però és que ara tots són molt igualitaris. Crec que hi ha una certa manipulació en els mitjans d'informació. Suposo que és de tot arreu, però a més també hi ha molta competència. Llavors és dir que si, per exemple, un mitjà d'una emissora determinada d'una cadena de televisió fa una notícia, sigui bona o dolenta o encertada o equivocada o manipulada, es fa per dir-la més grossa o per fer-la més de primera plana. Vull dir, sap greu perquè l'autenticitat del que és la informació es deteriora molt. Actualment jo ja no sé qui has de fer cas ni res perquè... a més, jo considero que en part és perdre el temps. Aquesta gent està perdent el temps. Molts mitjans d'informació estan perdent el temps com aquell que diu anar jugant a ping-pong, no? No sé, no, jo trobo que està perdent molt, eh? O sigui que jo no sé on arribarem, però bueno, suposo que un dia o altre en sortirem, no? No vull ser pessimista, al contrari. Va?
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.

0: L'escalfament global està en verdint Groenlàndia, l'illa que sempre ha estat blanca pel gel i la neu que cobreixen el 80% de la superfície, està experimentant un canvi de paisatge en què guanyen pes l'herba i els arbustos. Enviada especial a Groenlàndia, Montse Poblet.
1: Un dels punts on l'efecte de l'escalfament global és evident a simple vista són les glaceres que comencen al cercle polar àrtic i acaben en els fiords que ara estan coberts de gel. Santiago Giral, el cap de l'expedició, ens ensenya el retrocés que hi ha hagut en una d'aquestes glaceres en els últims 200 anys i subratlla com s'ha accelerat des del 1950.
2: Més o menys un 2/3 pas s'han endarrerit des del 1850 fins al 1950 i del 1950 fins a l'actualitat han endarrerit 1/3. Té uns 400 metres. I veus clarament com el procés s'ha accelerat de forma exponencial.
1: Aquest desgel accelerat, que també veiem a la banquisa de gel sobre el mar, ha multiplicat per 6 en només 40 anys la quantitat d'aigua que Groenlàndia porta a l'oceà. Pels inuits suposa la desaparició de la seva principal via de transport, el gel. Per la resta del món, l'obertura de noves vies de navegació i potser l'accés als hidrocarburs i als minerals que ara hi ha enterrats en el gel àrtic. Aquí hi ha urani, coure, titani. S'estima que grans reserves de gas i de petroli i alguns càlculs apunten que hi podria haver també el 25% de les terres rares del món. Tot i que Groenlàndia és una regió autònoma de Dinamarca, l'explotació d'aquests recursos és potestat del govern de l'illa, que ja ha vetat per qüestions ambientals alguns projectes miners, com el de Kvarnersuit, on es volia extreure urani.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Pela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família.

0: Atenció, Catalunya.
1: Un moment per encendre els fogons amb en David Beltrán, que és cap de cuina de l'Escola d'Hostaleria de Sant Ignasi. David, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Noemí.
1: Avui, què fem avui?
2: Què millor que el menjar blanc.
1: Ah, molt bé.
2: El menjar blanc és una recepta de l'edat mitjana, com a mínim, per tirar una mica lluny enrere, i és típic de la província de Tarragona. Alguns l'atribuiran a Reus, a les comarques de l'Ebre, però bueno, que també sàpigues que es fa a l'Alguer i en algun lloc de les Illes Balears.
1: Que bo.
2: Que passa que el de l'Alguer es fa sense ametlles i el típic és amb ametlles, no amb avellanes de Reus, que també un altre dia parlem de les avellanes de Reus amb ametlles. Però és bo, ràpid de fer. I
1: a més amb molts de sucres que ens aniran bé, no?, per recuperar-nos ràpidament.
2: Exacte, perquè dic, a veure, com ho podem fer això per recuperar tan poc caltant, que 5 quilòmetres es fan amb un res i no res. Però
1: molt
2: bueno,
1: bé.
2: Escolta'm, que s'ha de recuperar. Mira, ara ja...
1: Què necessitem?
2: Què necessitem? Doncs mira, només llevar-nos, el que hem de fer és agafar 1,5 litres d'aigua i li posem 400 grams d'ametlla crua, val? I això ho deixem aproximadament 2 hores, o sigui, el temps d'esmorzar, dutxar-nos i preparar la bossa per anar-nos cap a la cursa. Quan això ho tenim, que han passat aquestes 2 hores aproximadament, que s'ha hidratat l'ametlla crua, això s'ha d'agafar i s'ha de triturar. Es passa per un triturador i aleshores d'aquí es cola i es premsa ben colat per obtenir aproximadament 1 litre del que s'anomena llet d'ametlles.
1: Uh-huh.
2: Val? Aleshores, amb aquesta llet d'ametlles el que farem és posar-la gairebé amb la seva totalitat a bullir, val? Aromatitzada. Normalment es fa amb pela de llimona, amb una mica de canyella. Val? Doncs per aquí la gent, si algú li agrada, a mi m'agrada molt la taronja, a mi m'agrada la lima tal, o jo vull aquesta cosa que és aromàtica, o Maria Lluïsa. Doncs el que vulguin per aromatitzar aquesta llet d'ametlla. Un cop està de bullint, s'ha d'acabar com s'acaba una crema. Aleshores, hem d'agafar i per aquest litre de llet d'ametlla, 60 grams de maicena, hi ha gent que li posa midó, val qualsevol tipus d'espessant, Vull dir, no cal que sigui la maicena ben bé. Jo les proporcions les dono 1 litre, 60 grams d'aquesta maicena. La dissolem, o agafem aquesta maicena i la barregem amb una mica de llet d'ametlles, la que ens hem reservat, que no hem posat avui amb la seva totalitat, sempre amb llet freda, i quan està ben dissolta i això està a punt de bullir, agafem i li afegim, primer de tot, el sucre, que es dissolgui bé el sucre, no abans perquè no se'ns enganxi, i finalment la barreja de maicena freda amb la llet. I ja veurem que això, a la que ens comenci a bullir, ens començarà despacit, ens agafarà la textura d'una crema catalana. Això agafem, ho posem en unes cassoletes o en un platet, on vulgui la gent, i a l'hora de servir, jo el que recomano és servir aquestes postres, però a sobre, que això no ho diu la recepta tradicional, amb una bola de gelat. Xocolata, canyella.
1: Bona idea.
2: Si algú vol un pèl més àcid, un sorbet, llimona, però els dos que jo he dit, xocolata i canyella, inclús cafè, la combinació és fantàstica.
1: Boníssim, i tant.
2: I refrescant, i recuperem les forces de la,
1: home,
2: de la cursa.
1: Ens haurem guanyat. Avui ens haurem guanyat.
2: Que sí?
1: Em sembla molt bona idea aquest postre, tu.
2: Doncs mira, i a més fàcil i el pot fer tothom.
1: David, una abraçada. Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
1: I el Dani ja s'ha avançat, perquè és que ràpidament ens n'anem amb l'Isabel Vinaixa. Isabel,
3: hola,
1: bon dia.
3: Hola, què està passant avui? Anem molt ràpid avui.
1: Jo he començat a córrer.
3: Ja? Mira. Oi, ràpid. Avui us porto un tema per ballar-la, per córrer i per disfrutar-la.
1: Sí, està bé sentir-la mentre correm.
3: Si jo us dic Flashdance...
1: Home...
3: Què sona? Que soni ja, Dani, que soni, perquè així ja anem pim-pam, pim-pam. Vinga. A córrer, vinga. Cam amunt, cam avall. Premi Grammy l'any 83. No cal dir res més.
1: No. Està molt bé, per córrer. M'agrada molt.
3: T'agrada?
1: Sí.
3: Doncs vinga, ja pots començar.
1: Va, me'n vaig.
3: Apa, adéu.

Per deixar de patir, Ràdio Vila-sacra tens aquí. Entreteniment, música, humor, curiositats i la necessària informació per evitar el mal rotllo que genera la malícia del manipulador.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els productors de garrofes tindran una campanya més bona que l'anterior i preveuen arribar a les 13.500 tones, segons dades de la Federació de Cooperatives Agràries. El punt negatiu és el preu, que està per sota del cost de producció. Tortosa, Jordi Barranca.
2: La producció es recupera després de l'impacte de l'última sequera. L'hivern plujós que hem tingut ha ajudat a millorar les previsions. Si l'any passat van collir 12.000 tones, enguany es preveu que la xifra arriba a les 13.500. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la FECAC.
3: La tendència és positiva i a l'alça. Aquest hivern, que hem dit pluja és important, els arbres s'han deixat recuperar, però com a mínim necessito una altra campanya més d'aquest nivell de pluges per arribar als nivells històrics de produccions que podíem tindre al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
2: Per contra, els preus no es recuperen i estan al voltant dels 13 cèntims al quilo. Tot plegat porta situacions com les que denuncia el sector.
3: Podem tindre els preus sota cost de producció, estem parlant de 25 cèntims, 30 cèntims en alguns casos. Són preus que amb les produccions que tenim en la nostra zona fa que el cultiu aquest moment sigui inviable. Pensem que el 80% del cost de el cost del cultiu és això, recol·lecció. Hi ha plantacions que si es posen en dubte si és rentable ja això, recollir aquesta producció.
2: I és que encara s'estan recuperant del boom que va tenir el seu punt culminant el 2022, quan el quilo de garrofa es va arribar a pagar entre l'euro amb 90 cèntims i els 2 euros amb 20.
0: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM. Som

0: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
1: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
2: Tria Ràdio Vila-sacra.
1: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.
4: Urbans, healthys i saborosos. Molt guau i molt receptes guau. Sa i fish, acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes, aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre. Visita'ns al polígon de Vilatenim. És molt bien anar.

Consorci d'Aigües de la Costa Brava va néixer en ple auge del turisme com a iniciativa pionera de la Diputació i de 27 municipis costaners per oferir un servei mancomunat de l'aigua. Actualment gestiona recursos hidràulics de 47 municipis del litoral i prelitoral amb el sanejament i la reutilització de les aigües residuals i l'abastament d'aigua potable i en preserva la qualitat. Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. Diputació de Girona, 200 anys amb els municipis.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ara ja es pot concretar que es vol ser donant de teixits. Fins ara en el document trobàvem l'opció de ser donants, però l'objectiu és incrementar aquestes donacions perquè no s'arriba a cobrir les necessitats. Anna Vilarrodona, directora del Banc de Sang i Teixits.
2: El problema és que no arribem a tot. És a dir, les necessitats són tantes i cada dia s'incorporen noves necessitats i noves tècniques quirúrgiques que fan possible que pacients que abans no es tractaven fan que s'incorporin més pacients. I, per tant, la necessitat i la donació no creixen a la mateixa pendent. I amb alguns teixits no en tenim prou.
1: I recorden que ser donant de teixits pot ajudar més de 100 pacients.
2: Un sol donant de teixits pot ajudar pràcticament a més de 100 receptors possibles, perquè nosaltres obtenim els diferents teixits, les còrnies, els segments vasculars, el teixit musculoesquelètic, és a dir, els ossos, els tendons, els meniscos, i a diferència dels òrgans tenim la gran sort de que els podem emmagatzemar, és a dir, que no necessites que siguin utilitzats a l'endemà.
1: Aquests teixits ajuden a millorar la qualitat de vida dels pacients, però també salven vides.
2: Un gran cremat moltes vegades s'acaba morint perquè s'infecta o es deshidrata, i per ells la pell d'origen humà és el tractament de l'acció. Una persona que no pot veure, o si li trasplantes la còrnia, recupera la visió. Si hi ha problemes de la còrnia, clar, evidentment.
1: Les previsions del banc per aquest any són que superaran els 16.500 teixits trasplantats, però les necessitats podran ser superiors als 18.000 teixits.

0: informació, música, entreteniment.
1: Saps qui són? Potser els has vist pel barri. D'esquena costa de reconèixer algú, clar. Segueixes sense saber qui són, oi? Només hi ha una manera de saber-ho. Conèixer-los només depèn de tu. Treu les etiquetes. Descobreix les persones.
2: Com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.
3: I parlant d'emocions.
4: 29.

0: Què són els consells escolars?
1: Són òrgans on hi ha representats el professorat,
2: l'alumnat
3: i els pares i les mares.
0: I què fan aquests consells? Decideixen diferents aspectes relacionats amb l'escola, com
1: les normes d'organització i funcionament del centre,
4: les activitats i serveis extraescolars,
5: o el rendiment de comptes i els resultats educatius.
0: Més informació al 012 o a gencat.cat.
6: Programació més contemporània, més diversa i també més per tothom.
7: Torna a connectar amb la vida.
8: Xica, tica i ballarica.
9: Patim el mal de la majusculitis, que és fer un ús abusiu de les majúscules. Tot el dia per xarxa sembla que diem les coses cridant i de mal humor. Ah! I ja que us agraden tant les majúscules, feu el favor d'accentuar-les. Hi ha gent que pensa que les majúscules no s'accentuen. Anys enrere, a les impremtes es feia la impressió en relleu i els accents quedaven tallats i per això no s'hi posaven. A més, quan es feia servir màquina d'escriure, si es posava accent a la majúscula, quedava a sobre la lletra i la tapava. Ah! Per això no es feien servir. Però tot això eren limitacions tècniques que ja hem superat i que no tenen res a veure amb la normativa ortogràfica. A més, la manca d'accent pot arribar a crear una confusió o a desfigurar un nom propi. Si voleu fer un avís, accentuem-ho. Si no, llegirem avís. Si no s'accentua el nom de la població Llançà o el nom propi Marià, es llegirà Llança i Maria. D'acord?

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
4: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
5: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
4: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
5: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
4: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: dues veus consolidades de la lírica, com són les del tenor franco-suís Benjamin Bernheim i la soprano albanesa Hermonella Yajo, inauguraran el 17 de juliol el Festival de Peralada amb àries de Puccini, Verdi, Gounod, Massenet o Leoncavallo. Un certamen que arriba al 40è aniversari reforçant els seus pilars bàsics. Oriol Aguilan és el director.
1: Amb una programació que al llarg de 15 nits respon als trets definidors de la lírica i la dansa de Peralada, de producció pròpia, compromès sempre amb la nova creació.
0: En aquest sentit, Joan Anton Reci signarà un espectacle multidisciplinar que combina dansa i gastronomia amb el ballarí i coreògraf britànic Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Pla dirigirà una òpera sobre la imatge i la pressió digital titulada Estètica i Massacre, amb composició de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt. Cristina Pavarotti signa els textos de Diario de una Madre, d'estrena absoluta. Serà un estiu de retrobaments i celebració. Sara Blanc, Núria Rial i el mestre Savall tornen al cartell, com també el ballarí i coreògraf del Ballet d'Hamburg, Aleix Martínez, presentant Niu, celebrant el 10è aniversari del Campus Peralada, pedrera estiuenca de ballarins del territori. Sílvia Pérez Cruz torna amb nou repertori i Lorena Nogal planta el celler Le Terroir, convertint la transformació del raïm en bodegons del moviment. I per maridatges excepcionals, el que porta el coreògraf lionès Mourad Merkouzi amb Four Dance Seasons, les quatre estacions de Vivaldi ballades amb breakdance i hip-hop.
2: Tu pots ser part del canvi.
3: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
4: traca, traca. Superfestassa.
5: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
6: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
7: Superfestassa.
8: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
9: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
10: Xumba, xumba.
11: Després del sopar, ball amb el grup Persons i, seguidament, Digi Cristal.
12: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
13: Més informació, 972 50 75 23.
14: Places limitades.
15: Què necessites avui?
16: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, al patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

0: cuidar així en gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
1: Històries plenes de dolor.
2: Hem d'assumir que no sempre curarem.
1: Històries plenes de vocació.
3: Estàs més o menys contenta?
4: Jo estic contenta. Jo estic viva, estic contenta.
1: Històries plenes de vida.
5: És Ràdio Vila-sacra.
2: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
6: Alça, Manela!

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.

fem una foto al mateix lloc on hem fet la foto a la goma, però no s'ha de veure la goma. Llavors agafa la goma i posa-te-la a la teva mà. Després posa't el mòbil o tablet a sobre tapant la goma i ensenya la foto de la goma. Compta fins a 3 i treu la mà amb la goma alhora que canvies la imatge i semblarà que la goma ha sortit del mòbil. I això és tot.

toot toot. Hey, beep beep. Toot toot. Hey, beep beep. Toot toot.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt.
1: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
2: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Fins a 22 hores al dia disponibles, però sense que aquest temps compti com a feina. És la realitat que denuncia Comissions Obreres de Catalunya sobre les treballadores de la llar internes. El sindicat alerta d'una explotació invisible que afecta sobretot dones migrants i reclama una reforma urgent per garantir els seus drets laborals, Laura Hurtado.
2: El sindicat critica que el marc legal no reconeix totes les hores que les treballadores han d'estar disponibles als domicilis, ja que es consideren hores de presència i no de treball efectiu. Irene Galí és sociòloga a la Fundació Cipriano García.
3: La seva funció principal de la seva feina no és moure una persona que està al llit, no és anar a la compra, que també. La seva funció principal és la disponibilitat, i aquesta disponibilitat no està reconeguda en cap cas com a funció de la seva feina, perquè si la reconeixes, aleshores ja el temps de presència trontolla, s'esquerda aquesta ficció.
2: A més, el sindicat alerta que no hi ha mecanismes que permetin assegurar que es compleixen les normatives, perquè el treball en domicilis privats dificulta les inspeccions laborals.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: La música més propera a tu,
1: gaudeix-la amb nosaltres.

0: telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilim, tilim, tilim, tilim, tilim. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola. Tiene 8 nuevos mensajes.
6: Hola, bon dia. Mira, van trucar ahir per, bueno, per parlar i tal, i explicar unes coses. A veure si me digueu algo, sisplau. Vale? Moltes gràcies, bon dia. Adéu-siau.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
7: Repetiràs. Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides. Ràdio Vilasacra. Per les que ploren. Pels extrovertits. Pels esportistes. Pels músics. Per les que llegeixen.
8: Ràdio Vilasacra.
7: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
8: Ràdio Vilasacra.
7: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits, per les famílies.
9: Ràdio Vilasacra.
7: Pels joves calvos, per les dansaires.
8: Ràdio Vilasacra.
7: Pels pescallunes, pels romàntics, per tots.

0: bé, no?
1: Màgica, plena de música i cultura.
0: Bé, molt.
2: Xoc de luz, xoc de luz.
3: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
4: I parlant d'emocions...
5: 92.
6: Que suenen las bandas.
7: El programa dels dimarts a mitjanit.
6: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
8: Escolta, què celebrem?
9: M'encanta la festa!
8: I què celebrem?
9: Celebrem un any més fent llar plegats. L'Héroe Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.

0: Descobreix el Palau Robert, el centre que ofereix i acull exposicions, concerts, conferències i tota classe d'activitats d'interès públic. Un espai que posa l'accent en els grans temes de l'actualitat i en les figures de la nostra vida col·lectiva. Tot preparat en una àmplia disposició d'espais i un jardí urbà apte per al lleure ciutadà i per a tota mena d'activitats. A més, les activitats de Palau Robert són gratuïtes.
1: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Mamà, mamà, una rata!
1: Una rata? Ex!
0: L'altra ja!
2: No necessita l'exèrcit de Napoleó per guanyar aquesta guerra. Només necessita lluita integral. El número 1 en acabar amb rates, insectes i tota classe de plagues. Lluita Integral Girona. Lluitaintegral.com. Eliminem el que calgui eliminar.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
3: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
4: 33 a les 12 hores i 16 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
3: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
4: És el nostre secret d'amics.

0: Servei d'acreditació de competències professionals.
1: Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
0: Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Si ets professional, fes

0: Политика, пика, паярика, кама, торта и бакарика, батанисис, ольчикс, пикс, паярикс, кама, торта и бакарикс.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell del seu pare i el va decorar amb figures xineses, persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part...

0: Marti, Núria, com esteu?
1: Estem molt bé.
2: Ara mateix venim de la botiga Rem.
0: Botiga Rem? I què venen allà?
2: És una botiga de roba electrònica. Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
0: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
1: Uau, és increïble!
0: Rem, roba electrònica a la moda. Es pot trobar a internet, a la web rem.cat.
2: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
3: Rem!

0: viatge en el temps. Si dius pizza, perfecte, però si afegeixes pazza...
1: Pizza pazza!
0: Ja tens pizza stop. Pizza Pazza. Pizzas, cuina italiana i mediterrània. Pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells. Avinguda Riells 47, l'Escala. 972-77-44-41. La pizzeria de les pizzas top i molt més.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora de l'Empordà.

0: Ara que el camí fa pujada, respira, revisa, retroba, renova, reviu, reafirma't.
1: Hi ha qui cerca audiència a base de notícies contínues i propaganda. Hi ha qui ho fa sense deixar d'emetre música i propaganda. Hi ha qui barreja. El voleo. Surti el que surti mentre afegeix algun programa entre voleo i voleo més propaganda. També hi ha qui cerca audiència fent el pena. Doncs sí. Però a més de tot això, hi ha Ràdio Vila-sacra, on només tenim sensacions seleccionades i organitzades al detall. Què vols fer-li? És el que hi ha. Comprens? Thank you.

0: avancem junts.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Saludar, quedar jo tranquil i bueno, vull dir que ja era hora.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Mare meva, quins oients que tenim.
6: Doncs sí, oients fidels.
5: Clar que sí.
7: Però què vols?
5: No, increïble. Abraçada gegant.
7: Us estimo.

0: entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu?
1: Ràdio Vilasacra 107 FM, per la gent que hi entén.
2: Descobrint el món junts.
3: De Catalunya cap al món.
4: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum.
2: Llibres de ciència.
5: La nostra proposta d'aquesta setmana és un viatge a través de les lleis de la termodinàmica.
6: Es tracta de l'obra El frigorífico de Einstein, de l'enginyer, productor de documentals i divulgador científic Paul Sen. El llibre explica com les lleis de la termodinàmica regeixen tot l'univers i ens descobreix les ments que les van desxifrar. Investigadors en àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la química, la biologia, les matemàtiques o la cosmologia. En l'obra, Sen ens presenta tots els protagonistes que van contribuir al coneixement d'aquestes lleis i ens explica com són d'importants, ja que determinen coses tan diferents com el comportament de les nostres cèl·lules o la dinàmica dels forats negres.
7: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vilasacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
3: Com?
4: Uf. El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Matlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
5: La Mirona de Sal. lamirona.cat.
6: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
7: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mides, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Què és el web meteo.cat?
5: M'agrada que em facis aquesta pregunta.
6: És el web on pots trobar tota la informació meteorològica que necessites.
7: Muy buenas, queridas amigas, queridos amigos y queridas familias.
4: Prediccions del temps per a Catalunya.
8: Núria, 2.000 graus, també queda poca neu.
4: La pluja i els llamps en temps real.
9: Vegin que a Vic encara es veuen els carrers mullats, però no hi plou, perquè hi ha aquest senyor que passa per aquí al mig de la plaça que no porta paraigua, ni aquesta senyora tampoc.
6: I amb la informació actualitzada cada 6 minuts.
10: I serà bo saber què ens espera del cel. Sembla, ara ens ho explica Dani Ramírez.
4: La temperatura i el vent.
11: Ara mateix el vent ja ho poden veure.
9: Hi ha aquest senyor que passa per aquí al mig de la plaça.
4: Una reflexió esgarrifosament actual.
12: La

parlem demà. Avui aquesta missió imposa perquè us parlarem d'una de les millors cançons de tots els temps. No ho diem nosaltres, així està considerada amb força consens. Avui ens endinsem en una cançó que és com un riu, Like a Rolling Stone, de Bob Dylan.

Aquesta és una de la vintena de gravacions que Bob Dylan i la seva banda van fer de Like a Rolling Stone a l'estudi A de Columbia Records a Nova York sota la producció de Tony Wilson. De fet, és l'última cançó que Wilson produiria de Bob Dylan. Es van registrar els dies 15 i 16 de juny de l'any 1965. Després ens fixarem en alguns detalls d'aquelles sessions, però volem explicar-vos abans altres coses d'aquesta cançó mítica. Mítica i llarga, perquè supera els 6 minuts, una durada molt superior al dels senzills de l'època. De fet, la seva S, quan la va escoltar, la va guardar en un calaix. Era massa llarga, massa estrident, i la lletra era força amarga, però una còpia es va filtrar i va arribar al Club Arthur de Nova York. La gent demanava una i altra vegada que el discjòquei la punxés. Aquella nit va començar l'èxit de Like a Rolling Stone, una cançó que podem dir que triomfa per aclamació. El públic i després les ràdios la volien tenir i la discogràfica l'acabarà publicant, primer com a senzill el 20 de juliol de 1965 i després formant part de la llarga durada Highway 61 Revisited. I va ser un èxit. Gairebé arriba al número 1 de vendes. Només Help dels Beatles ho va impedir, però els Beatles també van caure rendits davant la genialitat de Like a Rolling Stone. McCartney va dir que els va ensenyar que es podia anar més enllà fent cançons. Bruce Springsteen també va quedar al·lucinat quan la va escoltar per primer cop quan tenia només 15 anys. Una cançó, doncs, que va impactar i molt a altres músics. Hey!

0: Bob Dylan.
1: Jimi Hendrix també la va versionar al Festival de Monterrey i al cap dels anys se n'han fet infinitat de versions. N'anirem escoltant algunes mentre continuem explicant detalls de Like a Rolling Stone. D'entrada, anem a situar-la en la línia del temps de la biografia de Bob Dylan. Once upon a time you dress so fine, you threw the bones of dime in your pride. Didn't you? L'any 1965, Dylan havia fet una gira per Anglaterra que l'havia deixat molt tocat. La gent l'aclamava com un ídol, gairebé un déu, fins a incomodar-lo. Però alhora, també li criticaven que hagués deixat de ser un cantautor protesta, entre cometes, d'harmònica i guitarra acústica, per convertir-se en un rocker amb ànima de poeta. Allò va ser un daltabaix pel públic de Dylan, amb episodis força violents, com quan, just abans de tocar Like a Rolling Stone, algú del públic va cridar Judas.

0: liar.
1: No et crec, ets un mentider, va contestar Dylan, que després demanava al seu grup que toqués encara més fort i amb més volum. Poques cançons representen tan bé com aquesta l'electrificació de Dylan, que davant les crítiques va entrar en crisi i fins i tot va dir que deixaria d'escriure cançons, fins que la inspiració li va portar Like a Rolling Stone. Llavors va canviar d'opinió i va començar a escriure algunes de les millors cançons de la seva vida.

clar, els Stones també l'havien de versionar, Like a Rolling Stone. Semblava escrita a mida per ells, en certa manera, però a qui anava dirigida realment aquella lletra tan crua i cruel? Comença explicant la història d'una noia, Miss Lonely, que vestia molt bé i anava a les millors escoles, però que després cau en desgràcia i es veu al carrer sense res. La lletra és molt rica en imatges, en rimes. Només aquesta cançó ja és un argument de pes per rebatre tots els que van dubtar que Dylan fos mereixedor d'un premi Nobel. Però qui era Miss Lonely? Doncs hi ha diferents teories, però sembla que parla de la model i actriu Edie Sedgwick, que formava part de l'entorn bohemi d'Andy Warhol. Però potser Dylan parlava d'ell mateix o de ningú en concret. En tot cas, Like a Rolling Stone parla de les expectatives frustrades, de com es pot ensorrar una vida, i es pregunta què és l'èxit i què és el fracàs. Dylan va escriure una desena o més de fulles que, per cert, es van subhastar fa uns anys per 2 milions de dòlars.

Veieu com era al principi Like a Rolling Stone? Només amb piano i veu. Però la cançó va anar evolucionant i enriquint-se, sobretot amb la guitarra de Mike Bloomfield, i hi ha un element inesperat. Es veu que a l'estudi hi havia un altre guitarrista, Al Kooper. Era només un espectador, però volia colar-se a la cançó. Quan el teclista de la banda de Dylan va deixar lliure l'orgue Hammond, s'hi va seure i va tocar unes notes que acabarien definint la cançó. Es veu que Dylan va demanar al productor que pugés el volum d'aquell orgue Hammond. Tony Wilson li va contestar, però ell no és un teclista. Dylan llavors va dir, no cal que ningú em digui qui és teclista i qui no, tu apuja l'orgue. I així, fa 55 anys, en un estudi de Nova York, va quedar per la història una cançó infinita, una cançó riu en la que ja s'han banyat diverses generacions.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Xo de luz, xo de luz.
11: Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.

0: d'oportunitats.
1: Soc Loti i soc mestra. Vull un sistema de salut, d'educació i cures públiques de qualitat.
2: Soc Gemma i vull una llei contra el tràfic d'éssers humans.
3: Seguim vivint en un sistema, com ha dit, doncs, capitalista, patriarcal, que ens afecta a tots, a totes, a totis, independentment del gènere, la sexualitat, la classe, la raça.

0: informació, música, entreteniment. Tanca els ulls.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Miquel!
3: Què?
2: Escolta, saps què m'ha passat?
3: Ja, Miquel!

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: De petita volia ser astronauta, però vaig estudiar psicologia. Actualment soc directora d'una residència de gent gran. El fet de poder ajudar les persones grans i de poder fer-los feliços durant l'última etapa de la seva vida és una sensació que no es pot explicar en paraules.
2: Coneix la història sencera a l'onada.com.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí, sensacions.
3: Bé, no?

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: Mira, té cabells blancs, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica, en té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica.

0: No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: La ràdio és imprescindible, en molts moments i per a moltes persones.
3: La ràdio acompanya vides senceres.
2: Històries de vida amb la companyia imprescindible de la ràdio.

0: estar amb tu.
1: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
2: La música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà.
1: A Ràdio Vila-sacra.
3: Les tardes dels dilluns.
4: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.

0: I parlant d'emocions.
1: 57.
2: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
3: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Falset, el Priorat acollirà un nou centre en recerca enològica, que vol ser la referència a Catalunya en innovació vitivinícola. Es tracta d'enola.cat, una infraestructura impulsada pel Departament de Recerca i Universitats amb una inversió de 4 milions d'euros i que vol estar operatiu a finals del 2028. Tarragona, Manel Sastre.
2: Enolab.cat integrarà la recerca científica i l'anàlisi de dades en un mateix indret. El centre disposarà d'un celler experimental, laboratoris químics i microbiològics i una plataforma digital avançada basada en intel·ligència artificial. L'objectiu és treballar sobre la digitalització dels processos enològics aplicant tecnologies avançades per millorar la fermentació, la criança i la qualitat final del producte. Joan Manuel Albacete és el director general de Vitec, el centre tecnològic del vi de l'IRTA.
3: De la necessitat d'acostar la ciència al sector traduint-la en eines pràctiques i que ajudin els elaboradors a competir, a sostenir-se econòmicament. És a dir, el propòsit és que mantinguem el nostre teixit productiu vitivinícola a Catalunya, que puguin ajudar a prendre les millors decisions.
2: Aquest laboratori permetrà monitoritzar en temps real totes les fases de producció i desenvolupar models predictius per optimitzar processos i anticipar escenaris. Segons la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, també s'abordarà l'impacte del canvi climàtic.
4: Amb una recerca tecnològica puntera per fer aquestes simulacions que ens puguin ajudar a combatre factors que són tan evidents com el canvi climàtic, factors tan evidents com els canvis que es poden produir en el sol.
2: El projecte s'ubicarà a l'antiga fàbrica tèxtil Falbar de Falset. Comptarà amb més de 1.000 metres quadrats. El centre vol ser també una referència internacional i oferirà serveis a totes les denominacions d'origen catalanes, els cellers, empreses i també centres de recerca. Es vol posar en marxa d'aquí a 2 anys.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Ai!
3: Ja.
2: Ja, ja.
4: Bon dia. Pues conte que som una cosa imperfecta, això dels sers humans, i que una història és la que desitjaríem i una altra cosa és la que hi ha. I en aquest aspecte jo voldria reconèixer el que hi ha com element més bàsic per poder transformar algo. És que hi ha un discurs verbal i un altre discurs que no és el verbal, que és el que hi ha de fons, l'afectiu. Ho diré més clar pel que fa a mi. Jo em sento afectat, i em sento afectat malgrat que me pese. És a dir, que me reconec en esta mena de ràbia, no? Perquè les coses no han estat des d'on voldria que estigueren. I esta és la meva contradicció. Perquè sóc segurament víctima també d'aquesta dualitat, no? Del cor i del cap, i fins i tot pues, de la fe que ens du des d'esta formació a, per una banda, esperar que se vinga a resoldre l'infortuni, no? Que Déu ens salve. Que segurament esta dualitat de sentir en el cor una cosa que és ràbia i en el cap des de la reflexió serenor per a entendre el que passa, puc dir que som fills de les inèrcies i que les urnes no és més que la suma d'individus, i la suma d'individus, que són números, és el que fa el mercat. Podria dir, en esta mateixa lògica, que la nostra contradicció, la meva contradicció, és la pròpia contradicció. En eixa perspectiva, l'engany nostre, l'engany meu, malgrat que se me filtra, és en no veure, perquè implica, com sempre, una competència a veure qui guanya. I siga el qui guanya, sempre perdrà el poble, perquè difícilment ningú va resoldre res guanyant, perquè va implicar que algun altre va a perdre.

0: Caixa de Sons.
1: A Catalunya, cada persona consumeix de mitjana, cada any, 25 quilos de tèxtil i en llença 20. D'aquests 20, la majoria es llencen de manera

0: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Ja coneixes l'actualitat, ara...
3: Els ministres de Zimbàbue seran circumcidats. Ho ha anunciat el viceprimer ministre, que assegura que el govern ha de donar exemple. Les autoritats de Zimbàbue tenen dades que apunten a que la circumcisió pot reduir el contagi del SIDA en un 60%. Tenim aquí un dels ministres circumcidats. Bon dia, senyor Mengele.
4: Bon dia, amic.
3: Em sembla una gran mesura, però realment...
4: Gràcies. I això que aquí fa fred i està una mica pensida.
3: Ens referim a la mesura del govern, eh? Una gran mesura, però podien contemplar la utilització de preservatius, no?

0: Usted no sabe la escasez de materia prima que hay a Zimbabue. La verdad es que hacer un don de pell de elefant es força complicat. Encara que de mida sí que ens va bé.
1: I com s'han pres la vida d'un exemple d'aquesta manera?
0: Al principi eren reticents, però hem vist que compensa. Ara estalviem un bon jalarón a l'hivern en bufanda.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars... Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'Avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.
3: Gent que és feliç, fent feliços els altres.
4: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.
5: Psst, molt bé, no?
6: Volar en globus? Camins de vent.
7: Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc a caminsdevent.com i al 675-100-200.
6: Caminsdevent.com i 675-100-200.

0: informació, música, entreteniment.
1: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
2: Fas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: De què es queixen sempre els astronautes? De falta d'espai? Uau!
1: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
2: I doncs?
1: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
3: No és molt habitual.
1: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
4: I una mica més.
5: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
1: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.

0: desembre, si va ser assassinat John Lennon. Sé que és poc original posar Imagine. Però saps el que volia fer?
1: Sí.
0: És parlar una mica de del disc d'Imagine. Imagine és la, diguéssim, és la punta de l'iceberg del disc Imagine, que es diu igual que la cançó.
1: Sí. Alex, una pregunta impopular. Tu creus que Imagine, aquesta cançó, està ben gravada? No et sona molt greu?
0: No et sembla, trobo que el que hi ha és la típica sobreproducció de Phil Spector. Jo diria això, que hi ha una artificialitat que és bastant característica de Phil Spector com a productor així finals dels 60.
1: A mi no m'agrada com està gravat.
2: Tenen nivells suferents.
1: Em sembla com que tots els aguts topen molt.
2: Sí. Ara ho estava sentint. Ai, mira com topen els aguts.
0: Teniu
2: un nivellàs.
0: Penso que la cançó és molt maca, ha estat molt explotada, no? Ara, darrerament, ja no tant, però quan jo era petit recordo, no?, que al principi la gran sorpresa de quina cançó tan increïble, que maca, i després, a mesura que anava tenint 20 anys, això, dius, ostres, quantes vegades la posen a la ràdio, amb quantes excuses diferents, sempre que hi ha alguna guerra o el que sigui, posen unes fotos amb la cançó de fons, no?, sempre passava igual.
2: Molt bé, aquesta
0: però
2: és la cançó que més coneixem, però del disc, quines altres ens en destaques?
0: El disc, aquest és important contextualitzar-lo, és de l'any 71.
1: Sí?
0: És el segon disc de John Lennon després dels Beatles. El primer disc que havia tret era el Plastic Ono Band, que és una bogeria d'aquestes de la influència de Yoko Ono com a artista contemporània, amb sorolls, crits, un disc difícil. Aquest disc, en canvi, és recuperar la puresa de les cançons més innocents que ell composava pels

0: crea una certa inquietud creativa. No és tan directa la producció, no? Aquí ja la percussió està molt en primer pla en aquesta cançó, no? Les bateries i tots els elements de percussió estan molt, molt endavant. Però això avança a coses que posteriorment han sigut modernes, no? Modernes, no sé com dir-ho. Produccions molt més de la música independent dels anys 90 i
1: fins i tot. Pensa d'aquest disc no m'agrada. Aquest disc avui no el tenim penjat, eh?
2: Doncs no l'hem pogut penjar a l'Spotify.
0: Els Beatles, com passa amb alguns diaris, que els articles es posen en edició premium perquè paguis per llegir-los.
1: Ara tots, no?
0: Bueno, és a dir, molts ho estan fent.
1: Cada vegada més. És a dir, posen quatre línies i llavors es van difuminant les línies. Doncs, a mitja idea desapareix. Doncs, i dius,
3: no ho trobeu bé, això?
0: A veure,
1: jo sí.
0: Els Beatles s'han pogut permetre no entrar en aquesta cosa de Spotify. Spotify és molt pràctic, està molt bé, però és tremendament injust pels músics. La cançó de l'any o de l'estiu que ha sigut el Get Lucky del Daft Punk, no? Aquesta, sabeu quants diners han guanyat els Daft Punk per aquesta cançó que ha escoltat tantíssim tothom? Per 15.000 euros han guanyat. Imagina, si Daft Punk guanyen 15.000 euros per aquesta cançó que tothom ha escoltat 30.000 vegades, quants diners guanyo jo per les meves cançons que tinc a Spotify? Clar. Sabeu què guanyo jo a Spotify?
1: Què guanyes tu?
0: Menys 5 euros al mes, que és
1: menys
0: la meva 5. Quota de soci.
1: Menys 5.
0: Clar, jo guanyo menys 5.
1: Es pot guanyar menys 5.
2: Però, Còpolo, per no ser injustos amb els nostres oients, i ara que hem perdut punts, ara els guanyarem de cop.
1: Ara els guanyem.
2: El que hem fet, en Torio i jo, és en el Facebook del programa, el que hem fet és hem penjat cançó per cançó que sona i el seu enllaç a YouTube perquè puguin gaudir de...
1: Ah, molt bé!
2: Que sembla bé, ara.
3: Imagina, no deu valdre gaires diners.
1: Molt bé, molt bé.
0: El disc, home, està valorat, està cotitzat. No és un disc de 5-6 euros.
1: Va, que canviem de cançó.

0: cançó la va fer com per la lletra d'un tipus gelós, no? Uh-huh. És el títol. Es va barallar amb Yoko, no? Uh-huh. I va fer aquesta cançó, perquè s'havien barallat per una qüestió de gelos. I...
1: Però es barallaven sovint, no?
0: Sí, per es barallaven això, sovint. I... Bueno, sí. De fet, fins i tot, tan ideal que sembla la seva relació, cap a mitjans finals dels 70 van estar un any separats.
1: I ell se'n va anar a fer...
0: Anar una... No, i sí. Va tenir una altra nòvia durant un any.
1: Durant un any, eh?
0: Sí, es diu el Lost Weekend. Uh-huh.
1: Sí. Va, canviem de peça.
2: Oh, quina pena.
0: No.
1: Espera. Ah, tu volies posar la lletra anterior, no? No sempre es va dir gelos gai. Ara que sembla tan increïble que es digui així, doncs no sempre es va dir així.
0: No, això és el It's So Hard, també del disc Imagine, no? Que és... El disc aquest arrenca amb una reunió entre George Harrison i John Lennon a finals de l'any 70,
1: sí.
0: Que diuen, tinc unes quantes idees de cançons noves, per què no quedem un dia i toquem junts amb uns quants músics? En aquella època estava molt barallat amb McCartney, John Lennon, després de la dissolució dels Beatles.
1: Uh-huh.
0: I queda amb George Harrison i fan una jam session junts. I aquesta és la primera cançó de la jam session. Clar, les jam sessions moltes vegades comencen amb blues, que són cançons fàcils d'improvisar, no? Perquè té una previsió harmònica molt, molt

0: avui amb el disc Imagine, el disc més conegut de John Lennon en solitari. En Torion se n'ha fet una tria, de les cançons.
1: Sí, hi ha una altra cançó, aquí veieu, no?, aquest blues, amb una mica la idea de la producció és el que fa original un blues normalment, perquè un blues, si no, és una cançó que totes sonen molt semblants. El que pot canviar-ho és certs detalls, bueno, una unió de molts detalls. Una altra cançó molt sensible, ja lluny d'això, és una que es diu Oh My Love. En el disc, la versió que teníem, com que costa tant de trobar això per internet, així, hem trobat una versió en directe de la cançó.

0: aquesta cançó no és tan coneguda i ben bé que s'ho mereixeria,
1: sí,
0: eh?
1: My Love, sí, sí.
2: Sembla que tingui molts acords menors, aquesta cançó.
1: Sí. Home, no, és complicada, aquesta, no?
3: És una gravació en directe, has dit?
1: Mm. Això és una gravació que hem trobat que no és la pròpia mena del disc. No sé
3: que
1: si
3: realment
1: és ben bé
3: sona
1: un
3: com si fos un, sí, no? Com si fos un tema sí. gravat en un disc, que
1: sí,
3: el so
1: no,
3: és...
1: No deu ser
3: en
1: directe, deu ser una gravació alternativa o una mescla alternativa.
0: Mm-hmm. I amb què acabarem?
1: Mira, amb una cançó molt optimista dedicada a Yoko, no sé... Oh, Yoko.

0: Aquesta cançó conserva molt la idea aquesta de la jam session que dèiem, no? Un piano, una guitarra molt rascada, una bateria sonoritzada molt senzilla i la sensació d'improvisació que hi ha un caliu, no? No, hi ha una, no està tan cuidat com altres coses que hem sentit. Però bueno, la idea d'avui era que entenguéssim més Imagine, la famosíssima cançó, en el seu context de disc, no?
1: Molt
0: segon
1: bé.
0: Disc de, segon disc en solitari de Lennon, només 3 anys després de separar-se els Beatles.
1: Gràcies, Àlex, gràcies, en part.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Viatjant musicalment parlant arreu del món, o que vostè què sabeu de vegades?
11: Ràdio Vilasacra.
12: El que d'altres no tenen.
13: Oi, jote.

0: Desitja-te ni parella el dia del solter?
1: Parella? Jo ja tinc a Shein. Shein és moda, complements, joietes, maquillatge, decoració... Perfecte per a tothom.
2: Entra a Shein.com o descarrega't la seva app i troba els millors descomptes. Val la pena intentar-ho. Val la pena comprar-ho. Shein!
3: I parlant d'emocions...
4: 14.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Seleccions musicals per emportar-se.
2: Des del 14 tinc una conversa amb mi mateix com si estigués mort.
3: Aquí, control mèdic.
4: Gràcies a vosaltres per poder expressar-me per...
5: Propera, divertida, diversa. Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
6: La xarxa.
7: Fas un sopar amb nosaltres?
8: Sí!
7: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Regió Sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i pugui ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. Ens ho explica des de Palamós Núria Peraire.
2: Un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en 2 setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
3: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
2: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

Curtcircuit continua aquesta primavera amb concerts únics en sales d'arreu del país amb els directes de Ferran Palau o Contra Blues, Los Diablos, Juana Everett, Tartar Elena, José Domingo, Mujeres o Rata, entre d'altres. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a www.curtcircuit.com i viu la música de ben a prop a les sales.

0: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és nota.
1: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
2: Jo no sabia ben bé el que era l'amor, diguéssim, això. Però ell era més gran que jo i va tenir amb tota la paciència, no? Amb tota la dedicació, anar obrint aquell cor meu, no? Que bueno, no sé, una generositat, una classicitat. I al final vaig saber jo, no?, el que era tot allò tan meravellós que no havia experimentat mai, no? I ell estava molt malalt del cor i a mi em va dir el que tenia i que es moriria, no? Diu, mira, jo no puc permetre que tu et cases amb mi perquè tu, jo no puc permetre que tu sigues una vídua tan jove. I per això no es va casar amb ell mai. I al cap de 2 anys, efectivament, es va morir. Doncs ell em preguntaria com serà quan començava a dir, perquè si estàs molt maca, molt bufona, no sé què. I deia almenys les meves 13 vegades, 13 coses, sí, jo li deia. Jo crec que avui t'has deixat alguna cosa, eh? I, bé, em preguntaria com estic, si em trobo bé, si ja m'ha casat, si m'ha casat, naturalment, si no m'ha casat, si sóc feliç, si podríeu trobar el cavaller enamorat.
1: Ràdio Vila-sacra.
3: Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
4: D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
5: Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.

0: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
1: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: I parlant d'emocions.
1: 65.
2: Domingo, com feu sonar aquell saxo? Quina meravella. Fuster i músic.
3: Què és la música?
4: Un art, un art. I t'ajuda a viure la música. Perquè jo totes les notes les he de solfar. Mi fa sol, sol, mi fa sol, fa mi re. Re, do, re, do, re, mi fa sol, fa mi re, do, re, mi fa sol, si, la, fa sol, sol, fa mi. La, si, do, re, mi fa sol, sol, fa mi. Mi fa sol, si, la, sol, sol, fa mi. Mi fa sol, si, la, sol, sol, fa mi, fa mi, re, do, re, mi fa la, sol, fa mi, re, do, re, mi fa sol, la. Sol, lo que he tocat antes.
5: Fas un sopar amb nosaltres?
6: Sí.
5: Seleccionat i mirat de ben a prop.
7: Torna a connectar amb la vida.

0: i ara demana un desig.
1: Al bufet s'hi va, al bufet s'hi arriba, al bufet s'hi entra i al bufet s'hi menja com un campió. Gran bufet lliure Girona, una cuina per aplaudir. Mediterrània ella, internacional també. Gran bufet lliure Girona, al costat de l'espai gironès. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure Girona.
2: Rostisseria La Cresta.
3: Si t'has compromès a cuinar i després no papapots, t'has picat en un bon pollastre.
2: Rostisseria La Cresta.
3: I si el problema és que no t'hi atreveixes, és que ets un gallina. Però tranquil.
2: Rostisseria La Cresta.
3: Tenen la solució. Els millors pollastres a l'est. Gran varietat de plats casolans. Portar. Faran que no t'hagis de preocupar de res.
2: Rostisseria La Cresta. 972-51-1777.

Vols conèixer un lloc ple d'història a Vilanova i la Geltrú? Visita el celler Jaume Serra de García Carrión. Forma part del viatge des de la vinya i gaudeix de l'art de l'elaboració del cava. Descobreix el celler Jaume Serra, on podràs trobar els nostres caves i vins, i emporta't una ampolla de cava de regal. Fes la teva reserva ja trucant al 900 18 90 80. T'esperem.

What you talking about, babe? I'm a baby.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra.
1: És maco, això, eh?
2: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.

0: Bona nit.
1: So de luz ni.
2: I parlant d'emocions.
3: 44.
4: Explica'm història.
5: 972-51-1268.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Mira, hi ha una pel·lícula que es diu Un ciudadano ejemplar, que va sobre de la justícia i que valdria la pena tenir-ne un d'aquests. Que la gent la miri i veurà com la gent opinem de la justícia, com funciona. Bueno, va, jo també està molt bé.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
9: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
11: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
9: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
4: Miralls de memòria.

Si ets de Vila-sacra i vols gravar alguna cosa a la teva ràdio, doncs truca'm 648 65 26 21. Tots fem més.

0: una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
1: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Mai entendré per què els bancs tenen els bolígrafs lligats amb una corda, com si els lladres fóssim nosaltres.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: Tota comunitat necessita un cor.
2: Un cor? Per què?
1: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
2: I reforçar la identitat?
1: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
2: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
3: Vila-sacra, 107.0 FM.
4: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
5: Gent que és feliç fent feliços els altres.
6: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per el Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

0: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
1: Hold on, sorry. My cowboy shirt jumped off. Okay.

0: bad.
1: La nit.
2: Propostes en xarxa.
3: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a...

0: Les matemàtiques acostumen a ser una de les assignatures més temudes pels estudiants d'arreu del món. Però, en realitat, si ens les prenem com un joc, poden arribar a ser d'allò més màgiques. I davant la incredulitat que potser us desperti aquesta afirmació, a Santa Cristina d'Aro s'han proposat demostrar-ho amb un original itinerari pel municipi, la Ruta Matemàgica. Aquest recorregut d'aproximadament hora i mitja de durada es basa en 8 jocs matemàtics que us obligaran a esmolar l'enginy de la manera més divertida. Començant des de l'oficina de turisme de la població empordanesa, a mida que resolguem els enigmes, anirem avançant per diferents punts d'interès de Santa Cristina d'Aro fins a acabar al Gran Museu de la Màgia. L'únic que necessitem és descarregar-nos el fulletó amb les instruccions i unes monedes per a un dels jocs, però a partir d'aquí podem fer la ruta quan vulguem. Es tracta d'una proposta de l'àrea d'ensenyament de Santa Cristina d'Aro que està pensada per a totes les edats a partir dels 10 anys. A més, a internet també trobarem disponibles explicacions més detallades del funcionament matemàtic de cadascun dels jocs, així com una guia d'aprofitament didàctic de tots ells. Ruta matemàgica per Santa Cristina d'Aro. Us la podeu descarregar de franc des del web municipal santacristina.cat.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digicristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Bona nit.
11: 100% Empordà.
12: Trucar.
13: Hauré trucat. No, no.
12: Truqueu. No, ells truquen.
14: Trucaré.
12: Trucaran?
14: Hauran trucat?
12: Hauran trucat.
14: Vale, vale.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, soc el Miquel del Celler La Gravera. Doncs mira, esta primera setmana de juliol del 2024 ha estat una mica intensa, ja que a les nostres contrades va ploure la nit de diumenge a dilluns. Va ploure 41 litres en menys de mitja hora, inclús en alguns llocs com Alfarràs, que van tindre que anul·lar part de la festa major. I nosaltres tenim vinyes que hem anat des dels 13 litres fins a vinyes que hem tingut 43 litres i que ens ha esbarrancat inclús tots els camins. Però bueno, ara estem fent un tractament. Vam fer purín d'ortiga, o sigui que ara estem fent una infusió de cua de cavall, purín d'ortiga, arbre del té, i donant-li amb il·lusió per contrarrestar, perquè tot i que estem molt contents per la pluja caiguda, portem ja quasi 70 mil·límetres de precipitació més que tot l'any passat, ara a principis de juliol. Així que estem fent aquesta part i acabant de pujar filferros per una altra part, o sigui, ja deixant la vinya formada, ben airejada, exposant los raïms i preparat per la verema. I en el nostre cas, a part de tot això, estem preparant la Gravera Fest i doncs, bueno, estem fent els últims detalls de deixar-ho tot ben boniquet, tot ben preparat perquè la gent pugui vindre dissabte i gaudir dels concerts, dels productes de proximitat i del bon vi del Celler La Gravera, i doncs poder gaudir des de les 6 de la tarda fins a les 3 o les 4 de la matinada. Així que, vinga, una abraçada.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.
5: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
6: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.

0: El dol és un procés delicat, una etapa complicada, sobretot a determinades edats. Com explicar la mort als més petits perquè entenguin el significat i sigui menys dolorós? Maria Gómez.
1: Que tinguin informació és clau. Segons l'experta en pedagogia del dol, Ricard Díaz Mallofré, cal adaptar-la a l'edat de la criatura i ha de ser curta, concreta i de veritat.
2: La informació és el primer antídot important per la por. I què vol dir la informació? La que ell pugui sostenir. A vegades hi ha nens que pregunten i hi ha nens que no.
1: La Núria Parera, després de la mort del seu pare, va haver de respondre preguntes perquè la seva canalla volia saber on estava l'avi. Periodista, sempre vinculada a l'escriptura, en aquell moment estava embarcada en un projecte editorial i va acabar publicant l'àlbum il·lustrat El meu avi i jo, una eina per trencar barreres.
3: Una amiga meva estava preocupada perquè la seva filla d'uns 10 anys havia perdut l'avi, més un avi molt present a la família, i no en parlava, no plorava, no havia expressat absolutament res de la mort d'aquell avi. I llavors un dia se la va trobar que havia posat tots els seus ninos a dins de l'habitació com si fossin una classe, bueno, i a través de la història d'aquesta nena que perd l'avi, explicat a uns peluixos, ella estava intentant pair o gestionar tot això.
1: La Isabel Palà, arran de la mort del seu avi Rafel, va escriure el conte On s'amaga l'avi, un procés terapèutic.
4: I perquè aquesta curiositat fa doncs que acabin preguntant coses que com adults potser fins i tot, jo ho he dit moltes vegades,

0: sé què, vull dir, que a vegades t'aterren molt de dir, vale, no els vulguis vendre no sé quina moto.
1: La lectura en general i els contes en particular, una manera perquè grans i petits parlin de la mort.
2: Informació, música, entreteniment.

0: Servei de socor de Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Socorro! Socorro!
2: Es prega a qui tira papers i brutícia al carrer i no té en compte que tenim papereres, es posi en contacte urgentment amb el seu psiquiatre, que el busca perquè expliqui en detall com se sent embrutant el que és també dels altres.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: Avui, anar al mercat.
1: Cistell de Bimat?
2: Sí.
1: Carro sostenible?
2: Check.
1: Posti't en la llista de la compra?
2: En efecte.
1: Ulleres de sol?
2: Double check.
1: Doncs vinga, ja podem anar al mercat.
3: Ai, vinc tota carregada de la compra, com pesa.
4: Adéu, senyora veïna.
3: Nens, ara aneu al mercat, que són quarts de dues, que no trobareu res, que tot el bon gènere ja se l'hauran endut.
1: Però quins disbarats diu, senyora?
2: Molt ben dit, Albert. I a més, senyora, no hi ha bon gènere i mal gènere. Transfòbica.
4: Adéu, senyora veïna.
1: Primer anirem a la peixateria Mercè, després a fruites i verdures, tot fresc.
2: Està molt bé el nom.
1: Molt. I per acabar, a veure, mira, anirem a la paradista, que anem sempre només perquè a tu t'agrada la noia i que només ven bacallà salat. Que n'estic fart de menjar bacallà salat.
2: Home, però és que el menjar no es llença, eh?
1: Precisament. Va, vinga, anem a la peixateria Mercè.
2: Doncs ja estem aquí.
5: Home, els experts!
4: Home, el peixater!
2: I no ens pregunti com ha anat la reentrée, que ja me'l vaig a venir.
5: Clar que no, home. Els pescadors no comptem l'any segons les estacions, sinó que mesurem el pas del temps segons les estacions dels peixos.
4: Oh!
2: Quines són les estacions dels peixos?
5: Doncs les mateixes.
4: Oh!
5: Ara, per exemple, és la tardor.
2: Oh, la piscitardor. I quin peix hi ha ara de temporada?
5: Doncs els mateixos que tot l'any, com que estan sota l'aigua, barats, llenguados, lluços, tonyines...
1: Oh! Quanta saviesa! Posi'ns en un de cada.
5: Com aquests?
2: Sí.
5: Com us els tallo?
2: En diagonal, i tregui els ulls.
1: Va, Roger,
2: sí.
1: Digue-li alguna cosa a la paradista que et mola.
2: Qui és l'últim?
6: A mi no m'ho diguis, jo estic despatxant.
1: A ella no, ho has de dir en general.
2: Què vol dir en general?
7: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: ataque!
1: Jo m'informo del que passa a prop meu.
2: El que passa a casa, explicat pels de casa.
3: 130 periòdics i revistes a tot Catalunya.
4: Qualitat i continguts. I això no es regala.
5: Premsa Comarcal, la premsa de casa.

0: la Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Hola amics, una setmana passada i ens tornem a retrobar aquí a través de les zones de la teua sintonia preferida. Com sempre arriba al programa aquells vells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia, recordant aquells temes tan entranyables. Avui us presentem un grup musical català de música pop. Aquest grup tingué el seu origen a l'Hospitalet de Llobregat, a Barcelona, l'any 1965. El grup, als seus inicis, començà com a duet, baix el nom de Los Diablillos del Rock. Ells, l'Agustí Ramírez, veu, i l'Enric Martín, guitarra, el seu repertori eren de cançons de moda de l'època i una versió dels temes de Duo Dinámico, que en aquella època doncs, estava al cènit, a dalt de tot de la seva fama. El grup li faltava sonoritat, per tant s'hi afegirien Emilio Sancho, bateria, i l'Amado Jaén, baix. I en aquesta formació començaren a enregistrar els seus primers singles. Gràcies a l'amor va ser primer i brutal, i tu també seràs lleier.

L'any 1969, ja com a quartet, van enregistrar el seu primer LP, que fou la seua catapulta a la fama, un gran èxit vigent encara avui en dia. No hi ha popurri revival que no el contingui. Ja per aquestes dades eren coneguts com los Diablos i començaren els seus èxits que segur que recordareu. Per exemple, Un rai de sol és conegudíssim, eh que sí? Fin de setmana acalorado, Oh Juli, Niña de papà, Luna de miel, Talismán, Rosana, èxits que sens dubte que ens portaran a tots nosaltres infinits records. Anem a gaudir d'aquesta música

un dels més grans èxits d'aquest grup, Los Diablos. Los Diablos, que ens van acompanyar des de l'any 80, ai, de l'any 68 al 78. Després es van separar i del 82 al 1987 es van tornar a unir, i a partir de l'any 1992 fins a l'actualitat, doncs, ha fet alguna coseta, Revival por ahí, alguna presentació d'aquestes que es fan de música de l'època. Nosaltres ho recordarem per això en els èxits dels anys 60 i els anys 70. Un gran èxit va ser que acabem d'escoltar, Un rayo de sol.

0: aquest fin de setmana i cantar i cantar. Els Diablos va ser un dels grups que han set populars i han destacat pels seus èxits i la seva duració en tota la història del pop espanyol. Molts èxits, moltes cançons d'estiu i, com no, molt saber arribar al cor de la gent.
1: Y por eso te quiero cantar mi canción.
0: Recorda, embaladradio@gmail.com.

0: Si t'agrada recordar la música d'ahir a través de la teva sintonia preferida, estàs disfrutant en aquella música i aquelles veus que ens van acompanyar en aquells vells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia. La música, la nostra protagonista, el record, com no, la nostra finalitat. I així seguim en els aquells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia i les veus que els van interpretar.
1: Embalat Ràdio @gmail.com

sens dubte la seva música és una música festiva, una música per ballar, una música per gent jove i gent molt i molt alegre, com érem nosaltres en la nostra joventut, perquè estem parlant dels anys 60, final dels 60, primer dels anys 70, que van ser quan van tenir el major èxit o la punta d'èxit dels Diablos. A la província de Barcelona sí, com us hem dit, però a Hospitalet de Llobregat. Continuem ara en aquest Acalorado i Rosana.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Acalorado, un també dels grans èxits de Los Diablos. I per punt i final d'aquesta selecció que han fet en aquells vells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia, d'aquest grup de l'Hospitalet de Llobregat, concretament escoltarem Rosana, que posarà punt i final en aquesta selecció.

Amb el nostre programa ens ha fet ressò d'aquelles veus que començaren a deixar rastre, esclataren o es consolidaren en el llarg de la dècada dels 60 en el món de la cançó. Però com moltes vegades hem dit al llarg d'aquest programa, aquestes veus no totes han perdurat fins als nostres dies, però deixaren penyora del seu pas per a aquest món tan canviant com és el de la música, ple d'estils, formes i tendències. I dintre d'aquest cercle tant nostre, també ja en veus de fora del país, d'altres països, estrangeres, que deixaren també la seva penyora, la seva música, cantada en espanyol perquè l'entenguessin tots. Avui en gaudirem una. La veu que portem avui és, en primer lloc, la de Matt Monroe.

I també, com no podria ser d'una altra manera, als anys 60 va tenir un gran predomini també la música instrumental. Música com aquesta, que sempre tot que ens portarà tendres records, però de fa molt i molt de temps.

Aquella música que escoltàvem en aquella ràdio dels anys 60. Continuem amb més èxits instrumentals. Muchachita.

temes i més temes que recordem d'aquella època durada per tots nosaltres. Amor joven, un tema que cal recordar.

Amb l'enyorança que ens desperta lo passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure. La ràdio que vam viure en aquella època dels anys 60 i, en especial, la música que l'acompanyava. Va haver una època a la nostra joventut, infància i joventut, en què es va posar de moda uns tubets de plàstics que es creuaven entre si i feien braçalets, collarets i coses d'aquestes. El nom era Scooby-Doo i Sacha Distel hi va posar música.

continuem a la teua sintonia en èxits dels anys 60. Per exemple, Tony Renis, Cuando digo que te amo, recordant aquelles velles històries musicals.

I seguim recordant, il·lusionant-nos en aquella música que vam escoltar pels anys 60, ara la veu de Patti Bravo recordant aquella La Bambola.

Quan us recordeu d'aquella nave de l'olvido? Sí, que us aneu de recordar. La cantava un senyor que es deia Henry Stephens. Anem-la a recordar, si us n'heu oblidat.

Amics i amigues, ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquesta hora de música per la nostra ràdio Nostàlgia. Serà fins a la propera. Que sigueu tots i totes molt feliços. Us hi esperem a tots. La setmana que ve, més de lo mateix.

0: amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Bona nit.
2: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
3: Ja ho sé.
4: És... Ràdio Vila-sacra.
5: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Ametller Origen ens ofereix aquest espai. Participa-hi.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Vivim en una època marcada per la polarització, la desinformació i els debats constants sobre els límits de la democràcia. Davant d'aquests reptes, el pensament de Hannah Arendt continua oferint preguntes i eines per poder comprendre millor el nostre temps. Coincidint amb els 50 anys de la seva mort, la revista Filosofia & Co. li ha dedicat un número especial i avui en parlarem amb la redactora Irene Gómez Olano per descobrir per què aquesta filòsofa continua sent una de les veus més influents i actuals del segle XX. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al nou programa de beques de formació fotogràfica que impulsen la Fundació SETBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. S'adrecen a dones que surten de la presó amb l'objectiu de facilitar la seva inserció social i professional. Ens ho explicarà Laura Gálvez Rain, directora del projecte Traspassant l'objectiu a la presó de Batràs. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.

0: d'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
1: Hola, Laura. Doncs avui vull parlar del que ha passat als Estats Units arran de la celebració del Mundial de Futbol. L'esdeveniment aquest any se celebra a Mèxic i també al país nord-americà, i l'últim va ser a Qatar, ja que s'organitza cada 4 anys i es va organitzar l'any 22. L'any 2022, perdona. Ja hi va haver-hi polèmica en aquell moment perquè no és un país que respecti els drets humans i per les moltes irregularitats que hi va haver pel que fa als drets dels treballadors, ja que, de fet, segons The Guardian, uns 6.500 treballadors immigrants van morir en diferents construccions de Qatar des que la FIFA la va designar com a seu.
0: De fet, és una dada terrible que crec que poc se n'ha parlat des d'aleshores, però bé, aquesta vegada sembla que no estaria passant res semblant, no?
1: Sí, se n'ha parlat molt poc i, de fet, és una de les tècniques una mica de l'esport washing, que crec que ja n'hem parlat alguna vegada, però ara el problema és un altre. El problema el trobem sobretot amb les polítiques de Trump. Tots sabem quin paper ha jugat l'ICE al país i altres iniciatives que ha impulsat pel que fa a les migracions. El cas és que ara està limitant l'accés de molts aficionats que ja havien comprat entrades, fins i tot se'ls havia acceptat el visat i més tard se'ls ha dit que ja no podien entrar al país, i tot plegat amb el beneplàcit de la FIFA, que havia assegurat que tothom seria benvingut a la Copa del Món.
0: És a dir, el fet que estiguin limitant l'accés els aficionats vol dir que no els deixen entrar al país, eh?
1: Exacte, no els deixen entrar al país, per tant, no és un esdeveniment esportiu obert a tothom, i moltes persones, sobretot de països doncs, africans, s'han trobat amb que se'ls ha denegat el visat, com deia. Sobretot persones que podrien ser aficionats normals, però també periodistes i membres de delegacions dels equips. I el que ha estat més sonat és que no han deixat entrar a Omar Artan, que diràs qui és, doncs el qui va ser escollit com a millor àrbitre africà de l'any 2025 i que havia d'arbitrar diferents partits de la competició. Un cas realment sorprenent.
0: Se'n saben els motius?
1: Es veu que ell tenia tota la documentació en regla, la qual acreditava que venia a treballar, i el govern nord-americà doncs, no ha donat cap mena d'explicació més pel qual se li ha denegat. La FIFA, tot i fer alguna gestió inicials, ha acceptat la decisió i ha dit que no es canviarà l'estat del seu visat. A mi, sincerament, em sembla que no tenen ganes de discutir amb Trump, com tampoc van tenir ganes de discutir amb l'emir de Qatar i com segurament tampoc tindran ganes de fer-ho amb Mohammed bin Salman, el príncep de l'Aràbia Saudita, país on se celebrarà el Mundial de l'any 2034.
0: Ara, escoltant-te, Carles, no tinc pas la sensació que estiguem parlant d'esport, eh?
1: A mi és el que més em preocupa d'aquesta situació. Sento que el poder està penetrant molt en l'esport, quan hauria de ser una cuna de valors. Ara bé, el debat hauria de ser: s'haurien de plantar els jugadors i no anar-hi? Respondran que només venen a jugar a futbol, segurament, però la selecció del Senegal va patir un doble control de seguretat a peu de pista a l'aeroport, algunes delegacions han tingut problemes amb el visat dels jugadors i Ayman Hussein, un dels millors jugadors de l'Iraq, ha estat interrogat durant 8 hores.
0: Clar, estem parlant dels Estats Units, en teoria el país de la llibertat. Tu creus que els aficionats podrien fer alguna cosa?
1: Aquesta també podria ser una altra opció, però en l'últim Mundial la selecció alemanya va ser fortament criticada per fer política quan els jugadors van decidir tapar-se la boca abans d'un partit per protestar per la prohibició de portar el braçalet amb els colors de l'Arc de Sant Martí i amb el lema One Love. Ah, per cert, també que m'ho deixava, els jugadors de l'Iran no podran entrenar a Arizona, com ho havien de fer en un principi, perquè el país està en guerra amb els Estats Units. Com si els jugadors de l'Iran tinguessin alguna cosa a veure amb el que està passant allà al territori.
0: Malauradament, esport i política estan sovint més a prop del que ens volen fer creure. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
2: Ha començat el Mundial de Futbol i, a més dels noms previstos i previsibles de Messi, Mbappé, Lamine Yamal, etc., tots els ulls estan posats, també, en Tim Payne. Dels 1.248 jugadors convocats, el número 2 de la selecció de Nova Zelanda és el que ha protagonitzat la història més surrealista abans del tret de sortida de la competició. Una versió esbojarrada del conte de Ventafocs en què, en comptes de sabates i carrosses, hi ha telèfons mòbils i xarxes socials. Un influencer argentí, Valen Escarcini, va animar els seus seguidors a, més enllà d'anar cadascú a favor de la seva selecció, a escollir un futbolista qui tots animessin, sense importar la nacionalitat, les filies i les fòbies. Triar algú que unís a tothom. I qui millor que el menys conegut de tots els participants al Mundial. Sense especificar quin mètode feia servir, va anunciar que el jugador menys conegut era Tim Payne, el central de 32 anys dels All Whites. D'un dia per l'altre, i en base a una idea de bomber d'un jove a 10.000 quilòmetres de distància de Nova Zelanda, Tim Payne es va convertir en una estrella. El defensa dels Wellington Phoenix, l'únic equip neozelandès de la Lliga Australiana, va passar de tenir 4.700 seguidors a Instagram a tenir-ne més de 5 milions. més que qualsevol altre jugador del seu país, més que el primer ministre neozelandès, més que no pas habitants té el país. El primer dia els followers li creixien a un ritme de 1.000 per minut. En un món en què sembla que aconseguir la fama és el gran triomf, el que li va passar a Tim Payne pot semblar un regal. Però ningú li havia preguntat a Payne, fins no fa gaire un jugador completament desconegut, si realment volia ser famós. De moment s'ho ha pres amb sentit de l'humor. En un vídeo en què xapurreix el castellà, agraeix el suport i reconeix que ha passat uns dies de bojos, amb notificacions constants al mòbil. Ara Payne té el repte que Nova Zelanda guanyi per primera vegada un partit en un Mundial. Una victòria que, en una estranya derivada de la teoria del caos, podria despertar l'eufòria de milions de persones a l'Argentina.

Hi ha pensadores que dècades després de la seva mort continuen interpel·lant-nos amb una força sorprenent. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Segur que tots coneixeu la Creu Roja, aquesta institució humanitària d'escala internacional. Segurament també sabríeu dir quines tasques fa. Alguns potser diríeu l'ajuda als més necessitats, l'assistència sanitària, la coordinació de les donacions de sang. Però sabríeu dir qui va ser el seu fundador i quan es va fundar? Això ja és més difícil, oi? Doncs avui amb la Maria Coll, a la secció Històries amb Valors, viatjarem fins a aquest moment de la història. Maria, com estàs?
1: Molt bé. Com bé deies, una mica la idea és aquesta, avui parlar de la Creu Roja, però no tant d'ella com a institució, perquè jo crec que molta gent ja la pot conèixer, i a més a més, indubtablement és una de les organitzacions humanitàries més potents del món, però el seu creador és el que ens genera més incògnita aquí, que és en Henry Dunant, i segurament molta gent sí que no el coneix.
0: Doncs anem-nos en aquesta història. Què en sabem d'aquest senyor?
1: Doncs mira, començarem per les coses bàsiques, que és on va néixer i a quin dia. Va néixer el 8 de maig de 1828 a la ciutat de Ginebra, Suïssa, i ho va fer dins d'una família que era molt devota del calvinisme i tenia doncs força influència social, ja que el seu pare era un home de negocis. També sabem doncs que el seu esperit solidari, no, el va rebre des de casa, des de l'àmbit familiar, perquè el seu pare ajudava els orfes i els presos que estaven en llibertat condicional, i la seva mare treballava també amb gent pobra i malalta. Als 18 anys va crear a Ginebra algunes associacions de caràcter religiós i solidari, ja veiem que s'hi va posar de molt jovenet, i doncs tenia bones intencions, però era un mal estudiant, i als 24 anys va deixar els estudis i va començar a treballar en una empresa de bescanvi de diners.
0: I va ser bon al món dels negocis?
1: Hem de dir que no gaire. Ja veurem que això li va generar bastants problemes. Però hem d'anar a parar al 1853, dintre la seva biografia, perquè va decidir visitar Algèria, Tunísia i Sicília amb un viatge de coneixença de nous territoris. I el 1866, quan encara era Algèria, una Algèria ocupada per França, encara no havia agafat la independència, doncs allà hi va crear una companyia industrial i financera especialitzada en blat de moro. Però davant de l'escassa col·laboració de les autoritats colonials a l'hora de signar terres, i a més doncs, per un tema de distribució de l'aigua, va decidir dirigir-se directament a l'emperador de França, i a Napoleó III, i demanar-li explicacions. Què passa? Que en aquell moment Napoleó III es trobava al regne de Sardenya lluitant contra Àustria, no? Estaven en plena guerra Franco-Àustria. I concretament doncs, va anar fins al general Napoleó, on estava ell, que era la ciutat de Solferino, i va arribar-hi el 1859, just en un moment clau de la història i en plena guerra.
0: Per què dius que és clau? En quin sentit? Què va veure allà que el va fer, no sé si reflexionar o va fer un clic?
1: Sí, vas per bon camí, en aquest sentit, perquè quan va arribar a Solferino, just s'havien acabat les batalles més sagnants d'aquesta guerra, i doncs hi havia més de 38.000 víctimes entre ferits i morts. La ciutat realment era un caos, i els ferits que estaven encara al camp de batalla no rebien cap tipus d'ajuda ni atenció. I davant aquest panorama, doncs Dunant va prendre la iniciativa i va organitzar la població civil, especialment les dones i noies del poble, perquè poguessin assistir als soldats que estaven malferits. Clar, davant la banca de material també va començar a organitzar l'abastiment de recursos, i fins i tot va aconseguir doncs l'alliberament d'alguns metges austríacs perquè poguessin curar a tots els soldats ferits, fossin del bando que fossin, i va començar doncs a treballar, com ja veiem, amb un sistema d'organització sanitària, no?, que ens recordarà molt el que després farà Creu Roja. Ell treballava sota un lema, tutti fratelli, tots som germans, i com deia doncs, podia ajudar tant a un caigut del bàndol austracista com del bàndol de França. I aquí, en aquest paper de les dones i les noies, és interessant, perquè llavors va treballar amb dones i noies, que és les que va organitzar, i ell sempre va considerar doncs que les dones tenien una gran importància i una gran influència per la construcció del benestar i sobretot com a constructores de pau. Un lema doncs que després moltes organitzacions també han fet servir.
0: I què va passar després de la guerra?
1: Aquí la història es complica més, perquè quan va tornar a Ginebra, Dunant va escriure la seva experiència en un llibre, en el qual també va desenvolupar la idea de necessitat de crear una organització neutral que provés l'atenció sanitària necessària dels soldats, i el llibre el va distribuir entre molts líders polítics i militars d'Europa, i a partir d'aquesta idea, doncs, amb l'ajuda d'una colla de ginebrins, el 17 de febrer de 1863 es va crear el Comitè Internacional de la Creu Roja, i I un any més tard, el 1864, el Parlament Suís va organitzar una conferència diplomàtica fruit de la qual nasqué la Convenció de Ginebra, no? que van signar 12 països. En aquest text, perquè és important la Convenció de Ginebra? Doncs perquè es defineixen aquells drets bàsics dels presoners en temps de guerra i es van establir doncs, protecció pels ferits i pels malalts d'un conflicte. No? I la idea doncs, era que hi haguessin certes proteccions civils en l'àmbit de les zones bèl·liques.
2: Ara bé, Maria, em sembla que no tot van ser flors i violes, no?
1: No, aquí comença també, bueno, un cop establerta aquesta organització, clar, ell continuava treballant, ell això ho feia no de forma remunerada, ell continuava siguent dintre l'àmbit de, com dèiem abans, de l'empresariat i tema bancari, i el 1863, doncs, l'empresa de Bascambia, on estava treballant, va fer fallida i l'escàndol va esquitxar a molta gent. L'acord de Ginebra va condemnar Dunant per pràctiques enganyoses en la gestió dels deutes, la seva família també es va veure esquitxada doncs, perquè hi havia invertit diners i van caure en la bancarrota, i per diverses pressions doncs, Dunant va ser expulsat del Comitè Internacional de la Creu Roja que ell mateix havia creat, i també doncs, d'altres organitzacions on col·laborava. No? Podem dir que va caure en desgràcia completament. Va viure molts anys en moltes condicions precàries, va viatjar, sabem que va estar a Stuttgart, a Roma, a Corfú, no tenia un lloc estable, i doncs, malgrat la seva situació precària, també cal dir que i no tenia molts mitjans, ell mai va dubtar doncs, de continuar ajudant els altres. Va crear algunes organitzacions contra el desarmament i la creació doncs, d'una cort internacional que actués de mitjancera en els conflictes internacionals, i fins i tot doncs, va plantejar una idea en aquest moment, que era la construcció d'una biblioteca mundial, no? Una idea que després també va recuperar la UNESCO, en aquest sentit d'apostar per la cultura també en temps de pau. I el 1875 a Londres doncs, va posar en marxa un congrés internacional per parlar sobre l'evolució de l'esclavitud. Veus que va tocar tots els temes,
2: sí, sí.
1: I boi les penúries, i que havia estat rebutjat per la seva pròpia organització, doncs no va defallir en aquest sentit.
2: Va aconseguir recuperar el seu prestigi i la imatge pública?
1: Sí que ho va recuperar, li va costar molt. El setembre de 1895 un diari va publicar un article sobre ell, i a partir de llavors Dunant va rebre diferents reconeixements. El més important, sens dubte, va ser el 1901, a l'edat de 73 anys ja, quan va rebre el Premi Nobel de la Pau a la seva primera convocatòria, era la primera vegada que es donaven, i doncs el va rebre el Moviment Internacional de la Creu Roja per haver iniciat la Convenció de Ginebra, però també ell com a figura. Ara, malgrat els premis, va morir sol en un hospici el 30 d'octubre de 1910, i doncs, sempre va pensar que havia estat tractat injustament. Això, la història ja ho dirà si ho va ser o no, però a través de, ja molts anys després, la seva figura es va anar recuperant, i el 8 de maig, per exemple, doncs, que se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja, és el dia del seu aniversari, per tant això també és un homenatge en aquesta figura tan desconeguda, però que va fer una gran organització internacional.
2: Avui hem conegut la història del fundador de la Creu Roja, Maria Coll, moltíssimes gràcies, fins la propera.
1: Gràcies.
3: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al nou programa de beques de formació fotogràfica que està adreçat a dones que surten de la presó i que està impulsat per la Fundació CEDBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Aquesta iniciativa vol facilitar la inserció social i professional de dones que han estat internes mitjançant dues beques anuals per a participants del projecte Traspassant l'Objectiu. Ara fa uns mesos en parlàvem d'aquesta iniciativa. Tot plegat es va presentar fa uns dies, a finals de maig, en una roda de premsa, i avui nosaltres en podem parlar amb Laura Gálvez-Rain. Ella ha estat lligada des de fa molt de temps a aquest projecte, ara el dirigirà des de la presó de Batràs, però a més és l'autora del fotollibre Batràs, Dones Invisibles. Ho posem tot sobre la taula. Laura Gálvez-Rain, benvinguda a Valors de l'Alta, com estàs?
4: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
3: Molt bé, molt contentes de poder parlar d'aquestes beques, que ara comentàvem que s'adrecen a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. És aquest projecte, per refrescar una mica la memòria dels oients, perquè vam parlar ja fa uns mesos, que a través de la fotografia empodera dones internes als centres penitenciaris de Catalunya, no?
4: Sí, correcte. És un projecte amb iniciativa de la Fundació CEDBA, que està sota la direcció de la fotògrafa i activista Marta Fàbregas, i bueno, hem creat una xarxa de fotògrafes professionals que ens dediquem a portar la fotografia als centres penitenciaris, i efectivament les empodera tant en autoimatge com en coneixement.
3: Que de fet vosaltres heu registrat moltes millores, no?, en això, en autoestima, en autoimatge, en convivència fins i tot. De quina manera l'art, la fotografia en aquest cas, pot ajudar persones que estan aïllades, no?, en certa manera?
4: Bé, en el cas més evident jo crec que és el de l'autoimatge, perquè aquestes dones, a part de que els miralls que tenen a les habitacions són d'un plàstic que al anar-lo netejant s'ha desgastat, llavors la imatge que es veu no és la imatge real, carreguen amb un estigma, evidentment, d'haver estat internes. I jo crec que lo interessant aquí és no com es veuen elles mateixes, sinó com les miren les seves companyes mentre es fan la dinàmica de model i fotògrafa. I crec que això és la part més evident. I com deies, també millora molt les relacions entre elles, perquè és un espai diferent al que estan acostumades dins de les presons, i pues, hi ha convivències que potser no es donaven en altres espais de la presó. I coneixen a noves noies, es porten, bueno, sí, creen convivències.

0: artística. I després d'això vaig començar a col·laborar com a fotògrafa convidada, que fem una masterclass, una xerrada entorn a un tema i a un projecte personal, i després, al finalitzar el taller, algunes alumnes del taller poden optar una mentoria. Llavors, jo com a fotògrafa convidada també feia el seguiment d'aquesta mentoria, que és un projecte sota un concepte, per exemple, resiliència. Llavors nosaltres ajudem a una d'elles a fer un projecte de principi a final.
1: Per tant, com veiem, és un projecte que va més enllà, no?, també de la fotografia en si, tot i que el pes recau en això. Clar, en els anys que porteu d'aquest projecte, i segurament tu ho hauràs notat també, heu detectat que moltes de les persones, moltes de les dones que hi han participat, un cop fora de la presó, continuen tenint un cert interès, no?, amb la fotografia.
0: Sí, sobretot aquestes dones que comentàvem que opten a les mentories, que ja mostren un interès més específic per la fotografia, al sortir, doncs, hi ha algunes que contacten amb la fundació i algunes han pogut exposar a festivals, algunes han optat ja en algun taller fora de la presó. Vull dir, a més, al final del taller sorteja una càmera Panasonic. I clar, quan reben una càmera els hi fa molta il·lusió, perquè això vol dir que després d'estar allà dins, fora podran seguir fent fotografies. Jo crec que sí, que és un projecte molt complet en aquest sentit, perquè les anima també a seguir-ho fent tot i que s'acabi el taller.
1: Ara heu presentat i, de fet, tireu endavant aquest nou programa de beques i ho feu una mica amb la voluntat, dèiem, de facilitar la inserció social i professional d'aquestes dones. Explica'ns una mica en què consisteixen.
0: Bé, jo no tinc molts detalls perquè aquesta part és més de l'administració de la fundació, però sí que sé que és una col·laboració amb el IFC, i crec que que tanca un cercle, perquè al final l'IFC ha sigut col·laborador portant els alumnes en pràctiques, i bueno, és un institut de referència, i que les que han fet el taller puguin optar a fer un curs dins de l'IFC, jo crec que també motiva a alimentar, doncs, aquesta part més artística o cultural, i a professionalitzar-se si ho volen.
1: I tant. Ara comentaves que arran del projecte Traspassant l'Objectiu s'aprenen moltes coses i s'empoderen en molts aspectes, però deixa'm girar una mica la pregunta i fer-te-la a tu, Laura, com a mentora, com, fins i tot com a estudiant en pràctiques, com vas començar, no?, com ens explicaves. Ara ja com a directora del projecte, tu quins aprenentatges t'estàs enduent d'aquesta iniciativa?
0: Ostres, jo la primera vegada que vaig entrar va ser molt impactant. La veritat és que és una experiència que jo crec que sí o sí et canvia d'alguna manera, i poder haver estat dins d'aquest projecte durant tant de temps i veure com ha anat canviant, com ha anat creixent. Bueno, a mi, com a persona, jo crec que... Perdó. Com a persona jo crec que m'ha millorat. Bueno, entres a la presó pensant que no tens prejudicis, que ho tens tot vist, i al final tenim uns judicis socials que sense voluntat no els desfem, i jo crec que entrar a la presó a mi m'ha canviat molt en aquest aspecte, i també m'ha fet veure que la fotografia és una eina, més enllà d'una eina expressiva, una eina artística, és una eina de canvi, i jo mai ho havia vist així. I bueno, jo crec que això ha definit molt la meva trajectòria professional com a fotògrafa a partir del moment que començo a col·laborar amb la fundació.
1: Creus que seria diferent, si no hi haguessis entrat?
0: Jo crec que sí. No sé on estaria ni què estaria fent, però jo crec que sí. Sí, això m'ha tirat més per la vessant social, potser de mediació artística. Sí, m'ha donat la sensació de que la fotografia també pot arribar al canvi.
1: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'Objectiu a la presó de Batràs. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i molta sort amb aquesta nova etapa dins d'aquest mateix projecte.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Les dones més lliures del barroc, als segles XVI i XVII, eren les monges, fins i tot les de clausura. Aquesta és la teoria que les doctores en literatura hispànica Carmen Urbita i Anna Garriga es posen al seu llibre Instrucción de Novicias. Les autores van elaborar les seves tesis doctorals a la Brown University a Providence, Estats Units, sobre les monges del barroc, i a partir del material

0: ja l'obtingut, van escriure aquest llibre. I presenten el convent com un espai de resistència i convivència, connectat amb el món real, on les monges podien dur una vida centrada en l'estudi, la lectura i la meditació, mantenir relacions sòlides amb altres dones, estimular la seva creativitat i, sobretot, escapar del matrimoni que les convertia en possessions dels seus marits. Les protagonistes del llibre són 22 monges, entre les quals destaquen Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Maria de Sant José i Maria de Jesús de Ágreda. Tot el que ens passa avui ja li va passar a una monja del barroc, afirmen les autores, i ho demostren al llarg de l'obra. Així descobrim que, malgrat el vot de pobresa, algunes monges riques tenien serventes, que dins dels convents també s'hi feien negocis, o que s'hi representava teatre, o l'agudesa intel·lectual de Sor Juana, a qui consideren la millor redactora de mails abans la Lech. El llibre també aborda l'assetjament sexual i psicològic que alguns confessors exercien sobre les seves protegides i, sobretot, les múltiples virtuts de Teresa de Jesús, que des d'un convent va demostrar que era possible capgirar el món. Les autores destaquen que Teresa era una gran estratega política i social que va aconseguir fundar nombrosos convents malgrat ser dona i viure sota la vigilància constant de la Inquisició. Tampoc no s'obliden de les relacions amoroses entre monges com la que van mantenir Ana de Jesús i Beatriz de la Concepción, un amor que va anar més enllà de la mort. Santa Teresa considerava aquestes relacions amistades particulares i les qualificava de verí per a la pau del convent, perquè creia que el dimoni les utilitzava per fer faccions. Les autores també analitzen la salut mental de les religioses i utilitzen la seva pròpia experiència d'enclaustrament acadèmic a la universitat per connectar amb la psique de les monges. Així tracten qüestions com l'ansietat, els atacs de pànic o els trastorns alimentaris que sovint eren interpretats com experiències místiques. El secret de l'èxit del llibre és el seu llenguatge desenfadat i irreverent, així com els paral·lelismes que estableix entre la vida actual i la del barroc. Les autores combinen el rigor de la filologia i la història amb les referències i el llenguatge propis de la cultura popular i de les xarxes socials. Instrucción de novicias és, en definitiva, un relat feminista molt interessant sobre dones que van buscar espais de llibertat, coneixement i sororitat en un món que les volia callades i sumisses.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
3: Tria Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
4: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca.
5: Xupa, xupa, traca, traca.
6: Superfestassa, revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026.
7: L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
6: Superfestassa.
8: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
9: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
10: Després del sopar, balla amb el grup Persons i, seguidament, Digi Cristal.
11: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
12: Més informació, 972 50 75 23.
13: Places limitades.
14: Bona nit. WhatsApp.
15: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent.
16: És l'hora del pati.
17: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
18: Durant tres dies, la Fundació Arrels entrevistarà persones que viuen al RAS per conèixer de primera mà les seves condicions de vida i les necessitats més urgents que tenen. Les respostes han de servir per reclamar a les administracions, Marc Esparza, millores, mesures.
19: Es fan una trentena de preguntes sobre les condicions del lloc on dormen, salut, situació econòmica. Les enquestes les fan 400 voluntaris, com l'Ignasi.
20: Si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té és molt, molt important, perquè ningú els fa cas normalment.
19: És la manera de conèixer la realitat d'aquestes persones i mirar de trobar solucions, com explica el Bob Walker, membre de l'equip de carrer d'Arrels.
21: Fer informes per poder demanar polítiques públiques que realment ajudin a posar fre a la problemàtica.
19: Les seves preocupacions són la seguretat, la situació laboral i, sobretot, la necessitat de tenir un sostre. El jove Ani va viure al carrer durant 6 anys i des de fa 4 dies pot dormir a un pis zero de la Fundació.
22: Con un piso hay donde lavarte, hay donde poder cocinar algo, donde poder ir la noche tranquilo y no tiene que estar por la calle y da más tranquilidad como persona. Una mañana se levanta con cuatro paredes, yo salgo a la terraza y miro el sol. Antes me despertaba el sol y me despertaba la gente que pasaba por la calle o pasaba a mi lado.
19: Aquesta és la desena edició de l'enquesta d'Arrels, on esperen superar les 700 entrevistes que es van fer l'any passat.
23: Ràdio Vila-sacra.
24: Davant un futur tan canviant com incert.
25: Bona aquesta!

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
3: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
4: Molt bon dia, oients de Som Terra. Una de les tasques que fem a les escoles agràries és la d'acompanyament als joves que es volen instal·lar com a pagesos autònoms en una explotació agrària i que demanen una ajuda com a jove agricultor per a fer-ho. Aquests joves han de complir uns requisits mínims que els demana el Departament d'Agricultura per respondre a la normativa europea d'ajuts a l'agricultura. Un d'aquests requisits és la realització d'unes hores de formació. Aquestes hores a les escoles es tradueixen en el que nosaltres anomenem un itinerari formatiu, que no és res més que una llista de cursos que han de realitzar al llarg de 2 anys aproximadament. Avui justament hem fet la xerrada inicial amb els joves que s'incorporen enguany i que a la comarca del Segrià acostumen a ser uns 30, entre 30 i 40. Avui els hem explicat quin és el procés que han de seguir durant aquest període formatiu, quines són les seves opcions formatives, en quins llocs ho poden fer, quins terminis tenen i quin serà el seu tutor durant aquests 2 anys i escaig. Ens hi han ajudat els tècnics de l'Oficina Comarcal del Segrià, que els expliquen tota la part de gestió documental, els requisits i la part econòmica. Ara, a continuació, els tutors comencem les entrevistes individuals per recollir tota la informació i preparar un bon itinerari formatiu a la mida de cada jove. A la tardor, quan rebin la confirmació de l'ajut, ja tindran també aquesta llista de formacions i podran començar a treballar. Esperem que sigui una bona fornada i que acabin els seus cursos amb diligència. Feina feta no fa mai nosa. Fins a la pròxima.
2: La teva ràdio local és Territori. Som Terra, som Territori.
5: La Teresa Lloret. Ella és la responsable de l'àrea de persones de comunicació i de sostenibilitat de Pinsos Llac i avui recuperem aquella conversa perquè ens va explicar, Teresa Lloret, que estàs a punt o que faríeu doncs uns premis, que entregaríeu uns premis i avui volem parlar d'aquests. Benvinguda, com estàs?
6: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me novament. Molt bé.
5: Amb moltes ganes que ens expliquis com premiareu el talent femení i en el món del sector porcí.
6: Sí, sí, sí, exactament. Mira, ens vam adonar que moltes de les granges que tenim, si bé al capdavant, el titular, sovint són homes que estan com a titulars a les granges, sí que és veritat que hi ha moltes dones que estan fent molta feina i molt ben feta, no? I que estan impulsant temes nous a les granges, projectes nous, de millores, d'innovació, etc. Llavors, vam decidir convocar uns premis que reconeguessin aquest talent femení en aquesta edició, d'acord? És a dir, és una convocatòria que es diu Premis Emprèn Porc, val? Uh-huh. És una convocatòria que volem que tingui continuïtat, que no només finalitzi aquest any, sinó que anualment l'anem reobrint, però sí que en aquesta edició volem fer èmfasi amb les dones, no? En visibilitzar totes aquelles dones que estan treballant al sector ramader, al sector porcí concretament, perquè és el nostre sector principal d'activitat, i per tant la idea és visibilitzar-les, reconèixer-les i posar en valor el lideratge de les dones en aquest sector, no? Perquè realment estan fent molt bona feina de desenvolupament i estan professionalitzant molt el sector porcí. Llavors, per això vam fer aquesta convocatòria aquest any centrada en les dones.
5: Perquè des de Pinsos Llac tireu endavant doncs, aquests premis, aquests guardons al talent femení del sector porcí. Per què? Quina és la filosofia que hi ha al darrere?
6: Mira, des de IAC ja fa forces anys que estem treballant en temes de sostenibilitat social, eh? No només ambiental i sostenibilitat econòmica, sinó que en molts temes de responsabilitat social ja fa forces anys que hi treballem, no? Llavors, tota aquesta funció que es fa des del territori i en el suport a les persones que en formen part, de desenvolupament professional, d'arrelament territorial, de formació, d'ocupabilitat, creiem que és una aposta integral, no? Per assentar persones al territori, per contribuir al seu desenvolupament, per fomentar la participació activa. Llavors, per això, amb aquests premis, vam pensar que era una bona iniciativa per seguir amb aquesta idea i consolidar aquesta línia que vam iniciar, no? Llavors, contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè moltes vegades està vist que allà on hi ha granges hi ha generació d'activitat, hi ha persones que es poden quedar a treballar, hi ha famílies que no han de marxar d'aquell territori, sinó que es guanyen la vida i el que fan és ajudar a desenvolupar, doncs perquè generen ocupació, tant directa com indirecta, i per tant creiem que era una bona aposta seguir en aquesta línia i reforçar-la. Per això vam decidir convocar aquests premis.
5: Uh-huh. Per tant, entenem que els premis Emprèn Porc, que aquesta és la primera edició, aquest any premiaran el talent femení i altres anys podem premiar altres coses.
6: Serà... altres temes, com l'emprenedoria amb un col·lectiu de joves específic, o un tema de benestar animal que considerem oportú, o algun tema ambiental o de dejeccions, no? Hi ha molts temes que tenim com a reptes en el sector porcí per anar millorant, treballant i desenvolupant, i per tant hi ha marge per anar fomentant i incentivant les actuacions que anem considerant pertinents anualment. Aquest any estem centrat en dones, però l'any que ve ja veurem en funció del moment que visquem. Sí.
5: Recordo que quan vas estar ara fa unes setmanes, Teresa, per explicar, no?, qui sou i com funcioneu com a integradora, penso ja que tot el que havíeu fet amb sostenibilitat, que era molt, recordo també que ens explicaves que les dones que estan en el món del porcí treballen diferent i en alguns moments amb una sensibilitat especial, sobretot en aquelles granges de mares. És així?
6: Sí. És així. Sí. Bé, les dones el que veiem és que moltes vegades tot el tema de sistematització de la documentació, d'organització, això ho porten molt bé, i en el moment en què estem, en què tota la part administrativa se li dona molt pes, amb registres de... amb tots els registres que són necessaris a les granges, de plans, de... ho porten molt bé, i a part d'això, és veritat que en el dia a dia del maneig, no?, en el maneig dels porcs, sobretot a les granges de mares, moltes vegades trobem que a la secció de parideres hi ha dones al capdavant, no? Perquè sí que és veritat que el tracte és diferent, no? Les berres, les mares, quan estan en el moment d'això, pròxim al part, doncs necessiten un tracte específic, han d'estar tranquil·les, han de no sé què. Llavors, després, un cop han parit, tot el tema de la lactància i de l'alletament, també es necessiten, no?, unes condicions específiques, has d'estar al cas no?, de si algun garrí es queda enrere, posar-la amb una altra mare, o si d'una no té prou de llet, no?, estimular tota la llet, vigilar el part, i això està vist que hi ha una majoria de dones. Sí que és veritat que no hi ha dades, jo crec que no hi ha cap estudi que ens pugui avalar una miqueta aquesta evidència, no? Encara, segur que en sortiran alguns, però sí que ho veiem en el dia a dia a les nostres granges integrades i a les pròpies, eh?
5: Doncs explica'ns qui es pot presentar aquests premis i com es desenvoluparan, perquè en realitat, no?, hi ha quatre categories, dues categories i quatre guardons amb una dotació econòmica també important, a part del reconeixement. Com funcionaran? Quina és la lletra més petita o gran?
6: Mira, es poden presentar a la candidatura persones físiques o jurídiques que hi hagi una dona al capdavant, que compleixin els requisits de que siguin dones majors de 18 anys, procedents de qualsevol comarca de Catalunya. En vam delimitar unes quantes que són més el nostre àmbit d'actuació, que tinguin l'activitat desenvolupada a Catalunya, que sigui un projecte vinculat directament amb el sector porcí i que es compleixi la normativa vigent en matèria de sanitat ambiental i de benestar animal. Llavors, hi ha dues categories. La categoria A, que siguin ja projectes implantats i en funcionament, que tinguin un mínim de 6 mesos ja funcionant. Val? Aquesta categoria està dotada amb un premi de 3.000 euros i en reservem un excèssit de 500, també, per si es considera oportú. I llavors hi ha la categoria B, que fa referència a projectes que estiguin dissenyats però poden estar pendents de desenvolupar aquests. També pensant, per exemple, en persones universitàries que hagin fet un treball de final de grau, o en un cicle superior que hagin fet un treball de final de cicle o màster, que no estiguin en funcionament però que realment hagin promogut alguna innovació o algun tema específic. En aquest cas, el premi, la dotació econòmica són 1.000 euros i també hi ha un accèssit de 500.
5: Fantàstic. Per tant, no tenen per què ser persones, en aquest cas, no, ramaderes, que estiguin integrades a Pinsos Llach.
6: No,
5: és un requisit, d'acord.
6: No és un requisit, perquè justament el que volem, doncs, és donar-nos a conèixer i donar l'oportunitat a tothom, perquè l'objecte és això, és visibilitzar aquests projectes liderats per dones, més enllà de que estiguin integrats en IAC o no. Reconeixerem, doncs, això, que la proposta estigui implantada i premiarem les que tinguin un major impacte demostrat o potenciant, en el cas de la categoria A, doncs, la capacitat d'innovació en el procés, la contribució al desenvolupament econòmic i social del territori, que s'hagi fomentat ocupabilitat, que hagi millorat d'alguna manera la qualitat de vida de les persones, que hagis enfortit en un tema determinat el territori rural, que hagis millorat alguna cosa de gestió ambiental, de benestar animal. Vull dir que és molt obert. Alguna millora que hagis identificat que hagis introduït en aquest projecte teu.
5: Clar, és la primera edició, per tant, aquí, i a més, no només és la primera edició dels Premis Emprèn Porc, jo crec que és la primera edició que es premien dones ramaderes. O sigui que
6: sí.
5: És tot molt pioner, Teresa. Què espereu?
6: Home, estem una mica a l'expectativa, no? A veure la quantitat, ja ens han dit, ja sabem diverses, no?, que tenen ganes de presentar-se, però realment animem a tothom a que ho pugui fer, no? A vegades tinc la sensació que no creiem que pugui ser tan interessant, no?, el que hem fet, o no creiem que tingui tant valor, no? I segur que s'han fet millores a les granges i s'han fet coses que val la pena explicar i posar de relleu, no? I en tot cas que això no sigui un fre, no? Que ningú consideri que el seu no és prou bo, que es presenti i amb el jurat que hi hagi, doncs ja es decidirà.
5: Com es poden presentar les candidatures? És a dir, a banda de ser dones majors de 18 anys amb projectes vinculats directament al sector porcí i desenvolupat a Catalunya,
6: hi ha la web www.emprenporc.com, val? emprenporc.com, i allà hi ha tant les bases de la convocatòria com el formulari d'inscripció. Simplement han d'omplir el formulari i presentar una memòria del projecte, vale? Que sigui, ha de ser breu, màxim 5 pàgines, que descrigui el projecte i el seu propòsit, els objectius i les necessitats que aborda, quins resultats es preveuen i quin impacte creu que tindran. Si volen presentar un vídeo també ho poden fer, per il·lustrar una miqueta, o fotografies per posar imatges una mica per complementar aquesta memòria, i ja està, no hi ha més, hi ha els requeriments aquí a la pàgina web, però és senzill a l'hora de presentar-ho, eh?
5: D'acord, fantàstic. I terminis, perquè això també té una data de caducitat, perquè hi ha d'haver un dia que és l'entrega dels premis. Com anirà això?
6: Sí. La data límit és el 15 de juliol. El 15 de juliol. Això ho vam obrir cap a l'1 de juny, vam fer la presentació la setmana passada i vam donar aquest termini de 15 de juliol perquè llavors nosaltres ho puguem enviar al jurat, enviar totes les propostes i hi hagi un cert temps perquè la puguin valorar. Llavors, al setembre, la idea és que es pugui organitzar una gala per fer el lliurament d'aquests premis i fer-ne la difusió que toca, no? Que sí que tenim ganes de fer-ne difusió de tot el que s'hagi presentat, els premiats evidentment, però els no premiats també tenim ganes de fer-ne difusió per posar en valor justament que s'estan posant en marxa moltes iniciatives interessants que estan liderades en aquest cas per dones i animar una miqueta a tothom a que pugui tenir aquesta oportunitat de visibilitzar el que fa.
5: D'acord, i quan serà l'entrega?
6: L'entrega, no hi ha encara una data, però sí que sabem que serà a finals de setembre.
5: Val, d'acord.
6: Cap a finals de setembre,
5: un dia
6: pues, a la tarda vespre. Sí, passat l'estiu, sí. Justament agafem aquest termini d'una quinzena de juliol, l'agost és força inhàbil, i el setembre per acabar de lligar-ho, i llavors ja ho farem públic i donarem una data de gala.
5: Doncs Teresa Lloret, va, anima a les dones ramaderes que diguin, no, jo sóc molt petita, no cal que m'hi presenti, a que ho facin.
6: A que ho facin, totalment. Nosaltres quan vam fer el Dia de la Dona vam fer ja així un muntatge en vídeo de totes les dones, bueno, potser no totes, però la gran majoria que els hi va venir de gust, vam fer un muntatge de vídeo per, bueno, una mica per homenatjar i posar cara, no?, aquest munt de dones que sí que estan treballant moltes vegades en silenci des de àmbits molt privats i de la discreció, no?, de granges petites, en molts llocs petits, com aquella frase que diu que això, molta gent petita en molts llocs petits faran coses petites que canviaran el món, no? I així ho entenem nosaltres. Les granges sempre es treballa des de llocs amagadets, recòndits, des del silenci, però s'estan fent una gran feina. És un sector capdavanter al nostre país, amb un alt nivell d'exportació, i per tant tots hem de tenir la consciència que tothom qui està treballant en el sector por si està contribuint a alimentar persones d'arreu del món, no? I per tant és posar en valor aquesta tasca i visibilitzar-la i una mica prendre orgull del que estem fent, no? Perquè estem contribuint a això, a alimentar persones de tot el món.
5: Teresa Lloret, gràcies per ser-hi. Recordem que és la responsable de l'àrea de persones de comunicació i de sostenibilitat de Pinsos IAC. Enhorabona, francament.
6: Gràcies, moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de donar a conèixer aquesta iniciativa.
2: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
3: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
7: El proper 20 de juny, Esterri d'Àneu celebra la tradicional Fira de Sant Joan. Durant tot el dia, el carrer Major de la Vila s'omplirà de parades, artesania, productes del territori, de proximitat i molt bon ambient. Una oportunitat perfecta per passejar, descobrir els sabors i les tradicions del Pirineu i gaudir d'una jornada per a tota la família. Aquest 20 de juny us esperem a la Fira de Sant Joan d'Esterri d'Àneu.
3: El món rural és ben viu i t'espera. Som terra, som territori.
2: La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.
3: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
5: Rocío López, benvinguda de nou.
8: Hola, bon dia, Pili.
5: Continuem parlant dels haikus, continuem aprenent dels haikus i avui parlem de la disciplina.
8: Sí, senyora, una mica sí, perquè com que ja vam parlar o comentar a l'anterior programa, hem de practicar el haiku amb certa disciplina, per no caure en la seva banalització, que és del que vam parlar la setmana anterior. I tot i que algun poema pot suggerir un exercici de poesia automàtica per la seva forma de facilitat, diguéssim, d'execució, la seva forma del haiku és prou estricta com per no admetre aquesta possibilitat. O sigui, ha de ser un tercet amb dos pentasíl·labs i un heptasíl·lab, un kigo i un kiregi. L'emoció ha d'estar, l'ensinistrament de la ment ha d'estar, ha de ser-hi també. I el haiku exigeix la disciplina de la ment com qui medita. La ment ha d'estar lliure de pensaments. I al igual que la meditació no és jaure i pensar en les musaranyes, fer un haiku no és rendir-se a la inspiració i veure què hi surt. Vinga, ala, a veure què raige.
5: No,
8: no, no, no, no, s'ha de madurar. Hem d'aconseguir l'equilibri entre l'emoció de l'instant, l'emoció que hem sentit d'allò que hem vist que ens ha provocat aquesta emoció, i la seva formalització en poema. S'ha d'aconseguir aquest equilibri.
5: Que difícil és.
8: Molt, però bueno, com que tenim tota la vida per aprendre, malo serà, no? d'aquesta manera, per veure una mica, no?, com s'ha de... S'ha de fer, porto uns quants haikus.
5: Vinga.
8: Que per explicar una mica. Un és de la Montse Rubinat, que ja hem parlat d'ella la setmana passada, que és aquella que protegia tant la mètrica, no? I diu així: herbes eixutes, despunten secs els arbres, anel de pluja. No? Ella és una persona que ja vam dir és rigorosa amb lo de la mètrica, és rigorosa en la rima i és rigorosa pues, en la profunditat aquesta i en estar-se pensant quines paraules i de quina manera les ha de posar, no? Després llegirem un altre. Buidat del tot, el vell cargol de mar s'omple de veus. Aquest, sin embargo, és de Santa Eulàlia, és preciós i, sin embargo, no conserve la mètrica, no passa res, no? Vull dir, nosaltres no som aquí qui criticarà ni que parlarà de res. Aquest senyor dona per no aplicar aquest sentit de la... És 4, 6, 4. No afegeix aquesta síl·laba de més. Uh-huh. Ja parlarem d'això. Però, sin embargo, no deixa de ser un haiku preciós, no? Per això llegirem de diferents perquè vegueu que tot està bé si està bé, no? Hi ha un altre que és una traducció, perquè també veiem que les traduccions, clar, no s'adapten bé després, no s'adapten bé a la sil·labació del nostre idioma. Per exemple, aquest del Kikaku, que és: davant el plugim d'estiu, aquí fora, una dona en solitari. Aquí ben bé és al revés, no? Hi ha més aviat dos de set, sí, i un de cinc que no pas... Mm. Però bueno, és molt difícil amb una traducció de que es pugui coincidir. Però hi ha persones, com hi ha traductors, com el traductor que va traduir aquest poema que llegirem ara, del Kawaguchi Tiichi, que sí que ho ha aconseguit, ha fet de més i de menys perquè pugui adaptar-se. Claro, són una passada de traductors.
9: No posen el Google Translate, ho fan.
8: No, i han de ser, a més, bons haijins.
9: Clar.
8: Perquè puguin entendre també el significat i encara que canvien alguna paraula o canvien alguna cosa, doni el mateix significat que donava el seu original, no?
9: A veure...
8: Com la trobada amb un amic, se'n va la primavera. Aquest senyor, ja heu vist que sí que ha aconseguit 5 síl·labes, 7 síl·labes i 5 síl·labes en català, quan vés a saber
9: com
8: estaria
9: en japonès,
8: no? Pues es procura fer-ho d'aquesta manera perquè procuren ser fidels també a la mètrica i a l'essència del haiku. Sí?
9: Doncs avui hem parlat de la disciplina i de la mètrica en parlem en el proper podcast.
8: Sí, farem una mica d'aclariment, perquè com que sempre estem parlant de la mètrica i de tal i que qual, i al final, pues bueno, s'ha d'aclarir una mica algo. Sí, farem així. Vinga, Pili, fins la setmana que ve.
9: Adéu.
10: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
11: Tria Ràdio Vila-sacra.
10: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: La nit.
2: Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar.
3: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.
4: Pareu bé l'orella.
5: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
6: Oh, és meva.
7: No, és meva.
6: Meva.
7: No, és meva.
8: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
9: La calaixera més musical.
10: Ho deixa!

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt. Punt.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: lampusta es la mi...
1: El Festival Sons del Món acollirà el pròxim 10 d'agost a la Ciutadella de Roses el concert de God Save the Queen, que enguany presenta un espectacle especial per commemorar els 50 anys de la publicació de Bohemian Rhapsody, una de les peces més icòniques de la història del rock del grup britànic Queen. Considerats un dels millors tributs del món a la banda liderada per Freddie Mercury, el grup argentí tornarà al festival per quarta vegada amb un nou desplegament tècnic i visual, pensat per recrear l'esperit dels grans concerts dels anys 80. L'espectacle oferirà un recorregut per tota la trajectòria de Queen, des dels primers èxits fins als himnes més reconeguts amb temes com We Will Rock You, Don't Stop Me Now, We Are The Champions o Radio Gaga. A petició dels seguidors, el concert serà a peu dret i s'ha ampliat l'aforament amb l'objectiu de convertir la vetllada en una gran festa. Les entrades a la web oficial del festival. Aquesta nova confirmació segueix a una programació que ja inclou artistes com Pablo Alborán, Rosanna, Joan Dausà o Sergio Dalma. També destaca el concert únic de Gossos aquest 2026, que compartirà escenari amb l'Axan Busto 20 anys després. El festival es completarà amb una actuació conjunta dels Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet, que pujaran plegats a l'escenari de la Ciutadella de Roses per primera vegada en el marc dels Sons del Món.

0: Alenric, Castellfollit de la Roca.
1: Pareu bé l'orella. A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
2: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
3: A Figueres, avinguda de Roses 35.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem parla dels exàmens, de com s'han de preparar perquè tinguin un molt bon resultat. És molt interessant. L'escoltem?
2: Hola, sóc la Gemma Bruch. El poema que he escollit es diu L'examen i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha resultat graciós i interessant. Comencem. L'examen. Ni nervis ni mal de panxa. Respira amb tranquil·litat. Prepara el bolis i el llapis. L'examen ha començat. Una a una les preguntes les llegeixo molt bé. Em concentro. La feina segur que les faré bé. Omplo els fulls amb bona lletra. Repassar el que he posat. No sigui que fiqui la pota i escriga algun disbarat. Avui ens donen la nota. El mestre està somrient. Amb lletra vermella hi posa: molt bé, Júlia, un excel·lent. Lola Casas.
1: Gràcies, Gemma, per recitar aquest poema que, com ben dius, és graciós i interessant. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
3: I què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llops d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros.

0: música, informació, participació, programes, cultura.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, guapos. Jo, de primer, hi vaig anar a veure l'exposició que va posar, que va fer la Maria José, i em va agradar molt, eh? Va estar molt bé, eh? Estan molt bé, molt macos. Ens ho vam passar molt bé. Mira, quan el dijous et baixi, t'estiraré del rabo. Veràs tu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.
6: Mare meva, quins oients que tenim.
7: Doncs sí, oients com cal.
6: Clar que sí.
8: Però què vols?
6: No, no, increïble. Abraçada gegant.
8: Us estimo.
9: Escolta,

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

les emoticones només les fem servir quan escrivim informalment, però mai quan parlem. Tot i així, hi ha una excepció. Existeix una emoticona que ha transcendit l'escriptura i ha arribat a l'oralitat. Em refereixo ni més ni menys que a l'XD. I XD no és la sigla de res, és l'expressió oral d'aquesta careta. Inicialment s'utilitzava per dir que t'estaves perdint la caixa, però ara no vol dir ben bé el mateix. Ara se sol escriure o dir XD per indicar sarcasme o ironia. Per a vosaltres, què vol dir XD? O directament no el feu servir.